0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé.

0: caps de setmana picat, som per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i...

0: escoltes i cants.
1: La magia la tienes tú, la magia la tienes tú.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes quan arribem a una redacció ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius a Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parla'ns dels inicis. D'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
1: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família tota la vida, hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
1: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le, i després de col·le amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials, vull dir, d'una manera més seriosa. L'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus. M'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava al futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa, perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol. Simplement, doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
1: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava, tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena era el futbol. Directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
1: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar i allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge, i bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és, bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
1: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seré un altre dels temes a analitzar. És la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més, que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més, ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb el Nàstic, sí que et trobes doncs amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
1: Mira, doncs situacions incòmodes no treus, que jo mai he trobat en moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà d'on, clar, passes a convertir-te en protagonista, i crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb un àrbitre que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tanyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes, una àrbitre, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. No hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
1: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo en el meu cas sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
1: Jo crec que encara falta, potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar, i clar, això necessita tot un procés.
0: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
1: La meva referent es deia Olga Viza, s'ha jubilat potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio, clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues mira, soc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic vivint la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent, i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza. Sí, sí.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo als Jocs Mediterranis va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és de les coses més grans. I als Jocs Mediterranis a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe, jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
0: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
1: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que l'esport, que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació, un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol en aquest cas femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola al futbol femení és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
0: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
1: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va bé com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creien equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura a termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
0: Ja per acabar, un somni?
1: Un somni de de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu, i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, m'imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions, per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes, i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

què tal? Això és Swing de Comarques. Jo sóc l'Eduard Gené i estic a l'estudi GES a Solsona i avui conversaré amb l'Helena Cases. L'Helena Cases és una músic que ha format part de Fundació Toni Manero, la percussió. Va fundar el grup de folk i electrònica Pomada, el seu alter ego de pop trist, que es diu Conchita, l'Angelina i els Moderns, un tribut als 60, i actualment dos princeses barbudes. Amb ella hem parlat de l'ofici, dels seus pares que eren músics, del Lluçanès, de Sabadell, de Gràcia i de moltes coses més. I hem acabat tocant junts la cançó Al darrere la nevera. Ella la veu estupenda, magnífica, amb una interpretació molt maca. Ho podeu escoltar al final de la conversa. Ens veiem allà, doncs.

0: un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Helena? Com ha anat el viatge?
2: Bé, bé, quina carretereta, Bueno, bé, bé.
1: T'has posat per Serrateja, per...
2: Sí, sí, sí. Mira, no coneixia, sempre... Jo quan vinc de Manresa i vaig cap a casa, giro a la sortida que posa Viver i Serrateix i Navàs. I no havia vist... No havia estat mai a Viver i Serrateix i avui he tingut el plaer de conèixer-ho.
1: Jo tinc un avantpassat... que era fuster de Cardona, que va fer la que es deia Josep Artigues, que va fer la porta de l'església.
2: Uau, ja l'he vista?
1: Sí, encara hi és,
2: I és gran aquella església. Bueno,
1: sí,
2: m'ha sobtat.
1: Sí, bueno, de fet, tenim com es diu, l'inventari de guardo aquesta fusta, va guardar la fusta durant 10 anys, llavors anava explicant una miqueta com l'encàrrec que li van fer, cap al 1800 llargs, i si encara està a la porta allà a l'església, vull dir que...
2: Uau, i a més allà, pensa, no tenen cobertura, perquè és com on se m'ha mort el mòbil i no...
1: I a més el nom Serrateix, que deu ser una serra de teixos, però, bueno, no sé, està tot ple de pins, vull dir que devien ser altres temps,
2: quan hi havia teixos.
1: Quan hi havia teixos allà. Bé, gràcies per estar avui aquí i conversar una estona sobre música i territori a Swing de Comarques. Com hem dit, avui tenim Helena Casas i bé, entrem a la primera secció, que parlarem una miqueta dels teus orígens i del mestratge i de tot plegat, en aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim Swing de Comarques. Tenim Swing de Comarques.
0: Tradició Personal.
1: Tradició personal és un breu recorregut pels orígens i els teus mestres o aquelles persones que t'han marcat d'una manera artística o personal. Llavors, la pregunta és, tu vas néixer al barri de Gràcia, a Barcelona, i ets filla de músics.
2: Sí.
1: Es dedicaven a la clàssica.
2: Sí, el meu pare és director de cor i la meva mare ha sempre cantat en corals. I bé, si em preguntes, que crec que m'ho preguntaràs, que quins va ser els meus primers mestres, doncs són ells, perquè ells assajaven a casa meva, assajaven a casa, llavors jo tinc el gran record d'estar fent deures i anar sentint un quartet vocal que anaven allà cantant. I després el meu pare sempre estava estudiant i amb el tocadiscs allà, i ell estava allà dirigint amb una partitura i un tocadiscs posats, i això és, jo crec que és el que més m'ha fet aprendre.
1: Clar, tu això ho has vist 24 hores durant tota la teva vida, no? I exactament a què es dedicaven? Un era director i l'altre era...
2: Cantant. Sí.
1: I tota la vida es van dedicar a la música, al 100%.
2: Sí. Clar. Sí, sí. Bé, el meu pare va fer alguna altra feina per viure, però finalment, quan hi ha... no sé, ara potser m'equivoco, potser amb 40 anys, doncs va poder agafar-se una excedència i llavors ja ser professional de la música i prou.
1: I com es diuen o estan...
2: Sí, el meu pare es diu Jordi Casas, va dirigir l'Orfeo Català, va fundar la Coral Càrmina, després va dirigir un cor a Madrid, etc. I encara està jubilat però segueix dirigint coses també a l'estranger i de tot. Perquè ell no en sap d'estar-se quiet a la seva vida. La seva passió és estudiar.
1: Clar. I la mare?
2: I la meva mare, doncs, cantava en una coral, a la Càrmina, després va passar a cantar a l'Orfeo Català i després al cor de cambra del Palau de la Música. Sí, m'he oblidat d'aquest. Aquest era com el més... Potser no és el que econòmicament dongués més, però recordo que el meu pare m'havia comentat que era el que havia aconseguit més professionalitat.
1: I, o sigui, per casa teva llavors passaven... Hi havia un ambient de sobre taula bohemi, vull dir,
2: no passaven
1: músics?
2: No, perquè, és que, clar, el meu pare en realitat va haver de treballar des dels 16 anys i no va poder estudiar música. Ell va ser totalment autodidacte, va tenir amics com el Salvador Mas, director d'orquestra de la OCB, que li va fer quatre... Vull dir, com a col·lega, ensenya'm alguna cosa d'harmonia, saps? Com així. Però el meu pare, com que és molt... Bueno, som tots bastant autodidactes a casa meva. Tu ja ho has vist amb el meu caràcter.
1: Però això ens agrada, eh? És un de comarques...
2: Doncs sí.
1: Això ens agrada.
2: Ell, doncs, en va aprendre... em va aprendre d'anar-s'hi ficant i anar preguntant als qui tenia al voltant. I després de treballar tot el matí en una feina que no li agradava, doncs llavors es posava a estudiar i a dirigir corals i a muntar corals.
1: I tu llavors has passat pel conservatori, sí que tens...
2: Sí, em van obligar, clar. Ells, com que no van poder gaudir d'estudiar música així reglada, doncs ens van torturar a mi i a ma germana. I jo, com que sóc la gran i no sé dir que no, als grans ens passa que és com més difícil dir que no, doncs vaig estar allà torturada pel conservatori, i per culpa del conservatori quasi deixo la música, perquè jo vaig dir, creu i ratlla, no vull saber res més, això és una tortura.
1: I què estudiava?
2: Vaig fer piano, 8 anys de tortura de piano, i no en tinc ni idea, sí, sí, i no... I sí, perquè a més el Conservatori del Bruc de Barcelona no era un lloc adequat per una nena que hi vaig començar amb 7 anys i
1: clar.
2: Allà on, no sé, jo m'ho passava molt malament, em sentia com que no odiava la música,
1: clar.
2: Així, però després ja de més gran una amiga meva em va dir, ai va, acompanya'm, tu que saps una mica de música, acompanya'm que fan un taller de percussió en un centre cívic de Barcelona. Jo ja estava fent la carrera de filologia catalana i, ostres, allà vaig pensar, ostres, això és molt divertit. Saps? Mm-hmm. Vaig com, sembla una tonteria, perquè jo només l'acompanyava, jo no volia fer el taller. Però, clar, em resultava superfàcil, perquè... ens feien fer un ritme, però clar, jo ja sabia quin... ja en el meu cap tenia el ritme com escrit,
1: clar.
2: No? Llavors, clar, no, ja el podia tocar, i podia, encara que fessin altres coses. I em va agradar tant que li vaig preguntar al professor que donava el taller que si es podia fer més cosa, i ell em va recomanar, apunta't al taller de músics. Llavors em vaig apuntar al taller de músics, vaig estudiar percussió cubana,
1: vale, perquè és...
2: i gràcies a això...
1: És que jo t'anava a fer la següent pregunta, que és que t'he vist tocant la pandereta, per exemple, o en vídeos en directe a YouTube, o les gravacions dels teus projectes, i tens molt ritme. I vaig pensar, dic, hòstia, com camina... No sé, vaig veure un... Sabia que era un documental de Pomada, crec que era, o no... O en algun vídeo, tocant la pandereta amb molta solvència, no? Llavors, clar, pensava, dic, hòstia, ve d'uns pares clàssics, està tocant aquest canvi, o sigui, aquest canvi de línia editorial... A casa, com ho van rebre, van dir, doncs genial, música més moderna?
2: No, a casa meva no hem estat gaire de comentar el que fèiem, llavors no. Realment
1: parleu,
2: no tenim gaire relació.
1: Vale.
2: Potser ara de més grans ja n'hem agafat més, però
1: vale.
2: Jo realment no he comentat mai el que feia, perquè encara que porti quasi 30 anys, doncs ha quedat una mica com si ho fes de hobby.
1: Ha quedat,
2: però jo ho faig.
1: Bueno, no ho fas de hobby.
2: És la meva principal... no és la font d'ingressos, però no vol dir que no ho faci. Per mi és el que més m'interessa.
1: I com a oient i persona que escolta els teus discos, no ho fas de hobby, ho fas de veritat, perquè si no,
2: bueno,
1: a l'altra banda
2: faig,
1: hi hauria...
2: Sí, però gràcies a no fer-ho per guanyar-me un sou, tinc més llibertat, clar, a l'hora de fer el que vulgui, i no m'haig de cenyir a que sigui comercial o que vengui. Potser, clar, per això no m'hi he pogut guanyar la vida.
1: Per això que parlaves de casa teva, diguem, d'explicar-vos o no les coses, m'ha fet molta gràcia quan has dit allò de que ells assajaven a casa teva. Això ha sigut un lapsus, però ha sigut com...
2: Un lapsus fort, eh?
1: Com això és casa meva i ells...
2: No sé, sí.
1: Molt bé, doncs anem a parlar de l'ofici, ara que ja està començant a entrar, amb aquesta secció que ve a continuació i que es diu Bèstia de Càrrega.
0: Bèstia de Càrrega.
1: Parlem una mica del que estàs comentant ara, del preu a pagar, o també del benefici, que és voler-se i poder-se dedicar a la música... Tot i que suposo que ja devies veure en el balanç general a casa com anava, si no tenies aquest privilegi, diguem.
2: Sí, sí, sí.
1: A què has hagut de renunciar en el pla vital o material per ser músic? Què creus que hauries fet o que hauries tingut si no t'haguessis dedicat a això?
2: Ostres, no em puc imaginar la vida sense haver-me dedicat a això. Això per començar.
1: Mm-hmm.
2: Després et volia comentar, que és molt curiós, és que a mi el que em va passar és que vaig començar com... així, com una broma... Perquè jo primer vaig tocava les congues, les tombadores, es diuen, i amb Pomada vam començar així, que toquen, volen algú perquè vagi a tocar a la festa dels castellers de Sabadell. Jo no tocava ni la pandereta, jo les meves dues tombadores, i també tenia unes castanyoles i un güiro. I vam estar allà tocant unes cançonetes, el Carles Velda amb l'acordió, jo així amb la percussió, però... I llavors vam passar a fer cançons, llavors jo vaig voler deixar les tombadores i vaig passar-me la pandereta, i de cop vam començar a tenir concerts i que ens pagaven. I finalment jo vaig deixar la feina, perquè clar, tenia tanta feina. Okay. O sigui, de dilluns a divendres treballava en una feina i després tenia concert divendres i dissabte.
1: Quina feina era la que feies de dilluns?
2: Mira, treballava... És que sembla una mica així rimbombant, però era l'Institut Municipal d'Educació, però jo feia de secretària. O sigui, trucava, feia documents, i trucava a les escoles. Justament era la secció de música, i llavors alguna vegada havia de fer alguna partitura, però això va ser... era anecdòtic. Normalment
1: vas deixar aquesta feina.
2: No em relacionava amb coses de música. Sí, vaig deixar aquesta feina perquè clar, l'estiu ja teníem, és que va ser una bogeria, va haver-hi un estiu que teníem de vegades 15 bolos seguits, o sigui, un any de 100 i pico bolos. I llavors jo vaig dir, doncs que bé. O sigui, no va ser que jo volgués guanyar-me la vida,
1: sí,
2: és que la vida se'm va guanyar la música, i llavors em donava de viure. Llavors jo vaig dir, home, a més jo gastava molt poc perquè compartia pis i només estava tocant. Sí, és que és molt pràctic ser músic. Clar, quan fas d'ofici artesà d'animar festes. O sigui, també m'agradava explicar amb això que has dit, bèstia de càrrega. Doncs la càrrega era animar els joves, val? Sí que hi havia una mica de missatge, i per part meva sempre busco alguna cosa que sigui una mica artística, o sigui, alguna cosa que no he fet, no repetir-me mai.
1: Clar.
2: Per això, quan ja ho repeteixes tot, llavors jo acabo i canvio de projecte. Però va ser realment, vaig aprendre el que es diu ofici, l'ofici de tocar, i em va agradar moltíssim, perquè a més ho vaig fer al costat del Carles, que ell també n'estava aprenent en aquell moment. I ell és realment un músic d'ofici.
1: Ell
2: s'ha quedat fent aquest ofici, jo en canvi he volgut ser com a artista, perquè són diferents. Jo a mi repetir no m'agrada.
1: Tu després de Pomada, que com deies, animaves potser més la festa amb els de la gent més jove, després has passat amb Conxita, que és un projecte totalment al contrari.
2: Sí.
1: És pop trist, és més melancòlic. Quan feies Pomada, tu t'hi senties a gust, diguem? Vull dir, pel contrast dels dos projectes, que pot ser que diguessis, hòstia, estic fart d'animar la festa, vull fer alguna cosa més... Bueno, el que deies ara, no més artístic.
2: Sí, jo estava farta d'animar la gent, però tampoc farta, perquè a mi m'agrada i m'ho passava molt bé. Jo m'ho passo molt bé quan estic fent música i arriba la reacció a la gent que tens a davant. Això és meravellós. Però no va ser un salt de dir s'acaba Pomada, comença Conxita, sinó que els últims temes de Pomada, n'hi havien com sis, que es diu sis temes, que no el vam fabricar amb disc, però que va sortir penjat. Allà ja es veuen unes quantes cançons que vaig fer jo, que eren com lentes, amb unes lletres ja més poètiques, ja toquen temes, doncs potser més íntims, més de reflexió, no? No tant de... I aleshores va ser quan, clar, el Carles, amb molt bon criteri, em va dir, home, Helena, però això no ho podem fer en directe. I clar, jo, com que no ho podem fer en directe? Jo ara tinc ganes de fer això. Ja, però la gent associa Pomada amb un grup de festa i per això ens han contractat, no? És
1: clar.
2: Veritat, érem un servei, era un servei de...
1: Sí, sí.
2: Com qui toca la gralla i ha de fer que pugi al castell, doncs nosaltres havíem de tocar i que la gent ballés. I per això, realment, les últimes cançons de Pomada ja són molt conxetístiques.
1: I aquesta visió que tens ara, a bote pronto, que es diu a toro passat... l'hauries canviat, o sigui, hauries sigut més pràctica de dir, no, doncs vale, això és el que funciona, segueixo en Pomada amenitzant la festa,
2: perquè hauries... jo quan una cosa ja la sé fer tinc el defecte que no la vull fer un 10.
1: Va,
2: jo amb un 8, jo sense esforç, si ja tinc un 8 no, perquè jo no sóc gaire bona, llavors ja m'hi puc allà esforçar, no trauré mai un 10.
1: Però vull dir que aquesta, quan ets més jove, a vegades tens aquesta l'arrogància de la joventut, no? De dir, ara vull fer una altra cosa, això, no sé què. I llavors, poder quan ets més gran, dius, pues, potser allò molava, no? No ho sento.
2: No.
1: Perfecte.
2: No era arrogància, era... És que ja m'estava sortint d'aquella altra manera.
1: Yeah.
2: Ja, és que no ho pots evitar.
1: És natural, sí, sí.
2: Ja tocava, no sé. Et fas gran i jo vaig cap allà. Home, sí, clar, de vegades penso, ostres, vaig tenir molt valor de deixar una cosa que funcionava molt, que donava de menjar i que, a més, et donava èxit i prestigi. Mm-hmm. Perquè costa molt trobar concerts quan no és una cosa així... demanada, no? Que has d'anar tu a vendre.
1: I... bueno, estem parlant d'un grup que tenia per mi varis hits, però el Maria Mercè és un...
2: T'agrada aquesta,
1: és
2: un estàndard aquesta del, t'agrada, eh?
1: És un estàndard del real book català. Com si fóssim americans, seria una cançó d'aquestes típiques que toquen de jazz, però en el cas de més música popular o folk. Aquesta cançó, qui la va escriure realment?
2: Mira,
1: quina és la veritat?
2: Me'n recordo perfectament, a més. Va venir el Carles amb l'acordió i va dir, mira què he fet, na, na, na, na, na, na, na, la tornada, i ja està, ell tenia això. Llavors jo vaig dir, home, a veure, aquí podem agafar aquests dos acords, i llavors jo m'hi vaig inventar la melodia, que amb la lletra, i llavors a sobre de les, del na, na, na, que era el ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, que és el mateix, la part instrumental, i la tornada, doncs vaig fer servir el tros que havia portat el Carles i el vaig convertir en una tornada.
1: I llavors l'estrofa, el...
2: No, això... Jo vinc de la música... Bueno, vinc de la música clàssica, però havia fet música tradicional cubana, amb la percussió, el meu professor em va gravar molts cassets, i llavors això és un típic, li vaig dir al Carles, home, doncs aquí es pot fer una cúmbia. I amb lletres és... És típic.
1: Doncs és un temasso, un temasso. Anem a parlar d'Angelina i els Moderns, que és un dels altres projectes que fas i que realment és un molt interessant perquè és una revisió del jazz dels anys 60, 65, 70, realment catalans, on es van fer uns discos i unes gravacions amb uns artistes i uns arranjadors i uns temes, i hi havia una elegància increïble a Catalunya en aquell moment, musicalment, tot aquest jazz que veu revisitar. Explica'ns una miqueta com va anar això.
2: El període Angelina i els Moderns va ser com un luxe, com una cosa paral·lela, que un passatemps com molt ben fet, perquè és que a mi m'agraden les coses per passar-m'ho bé, m'agrada aprofundir-hi. Però no és que sigui cap mena d'experta ni res, sinó que vaig trobar que era una música molt xula i com que jo sóc bastant camaleònica, que, clar, no ho hem comentat, però un dels meus primers grups, jo vaig ser la primera percussionista del grup Fundación Tony Manero.
1: Hòstia,
2: que allà tocava les congas, sí. Hòstia. És abans de la pandereta. És quan, bueno, després vaig anar a tocar en un grup grup de música de rumba de Gràcia, que es deia Son d'aquí. Mm-hmm. Bueno, i del Son d'aquí per això vaig conèixer el Carles Velda, perquè el noi que tocava les pailes era bateria d'un grup de Tex-Mex, de la xaranga revoltosa, que és on el Carles hi tocava l'acordió.
1: Vale.
2: Ja, és com els jocs on he viscut, és una mica complicat tot. Doncs no, lo de Yeye ha sigut així com un passatemps que crec que jo no estava a l'altura, perquè jo no soc cantant, no tinc tècnica vocal, ni hi ha alguns moments que hi havia algunes cançons amb banda de veritat, que allà foto un m'escanyo que encara em fa vergonya, però ens ho vam passar molt, molt, molt, molt, molt bé. I després del primer disc vam gravar una cosa que es deia Gran Reserva,
1: sí,
2: no sé si estàs al cas.
1: Sí, no, el tinc.
2: Que són molt xules, eh?
1: Sí, sí.
2: Aquella del Masoni és molt guapa, aquella cançó. Mm-hmm. A mi m'encanten aquestes cançons, però musicalment no hi vaig posar gaire part. Era més la part teatral, s'hauria de veure en directe. Era un grup als directes.
1: I, bueno, parlant del teu actual projecte, dos princeses barbudes, amb en Marc Mercè de soci, clar, aquí... Quina música feu? Perquè l'article que vas fer per la directa i a la teva web hi posa que la música per nens no existeix. I llavors, què feu? Feu un
2: músic? No, es diu etiqueta? Música apta.
1: Apta?
2: Sí. Vale. Llavors, explico apta, doncs, perquè la pot sentir qualsevol persona, gran o petita, i en concret, si és petit, doncs no diem coses com molt enrevessades a nivell de les emocions o espiritual o de l'existència, no? Són com coses, doncs, ja un escarpat, són com coses concretes que poden ser més difícils. A veure, també hi ha humor, que no tothom pot entendre la broma, potser, però...
1: Bueno, això,
2: però si no l'entens, no passa res. Vull dir que tu pots sentir-la i...
1: Això és una mica una constant, no?, en la teva música, perquè justament amb Conxita també sembla que tot pugui ser més melancòlic, però sempre hi ha un punt d'ironia. En tot el que fas, hi ha un punt d'humor o d'ironia, no?, en
2: l'obra. Sí, potser jo sóc així, però de vegades aquesta ironia és molt seriosa.
1: Clar, clar.
2: Potser a Conxita de vegades m'ho prenc massa seriosament, però...
1: Però vull dir que al final l'humor és un grau d'intel·ligència, diuen, no? Com és la manera
2: de... Jo sóc super, super, super, super fan del Quimi Portet.
1: Mm-hmm.
2: És el meu ídol. Vull dir, a les escoles, en lloc de llegir Verdaguer, hauríem d'estar llegint les lletres del Quimi Portet, perquè, clar, ell ho fa així de broma, de vegades amb aquella veu que fa, hi-hi-hi-hi, però diu unes coses que no són de broma. Hi ha bromes, però... Hi ha altres coses que són precioses.
1: Bueno, doncs amb les princeses encara, vull dir que porteu uns quants discos i aneu girant, és potser un projecte dels més llargs que has tingut,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és el projecte més llarg que he tingut.
1: I això és, serà així la resta de
2: no,
1: la teva vida? O...
2: No, sembla que està ja acabant.
1: No, sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Però esteu tocant bastant, no?
2: Sí, però no toquem prou. És que, clar, fer un disc ens costa molt, ens costa l'últim 3 anys... i no ens dona concerts, és que no trobem concerts, no tenim feina.
1: I
2: és un rotllo, no sé, perquè jo trobo que ja no és una música difícil, no són unes lletres buides, sinó que són unes lletres, bueno, les hem treballat molt. És que a mi aquest tema sempre m'ha interessat molt, això de la glosa, les síl·labes, la rima, les figures retòriques.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, el doble sentit.
1: Clar, això ja és molt, no? Perquè, per exemple, quan parleu del neolític, del caçar, de...
2: Hi ha aquests temes també.
1: Estàs parlant de política...
2: També, sí.
1: Bastant. També. Almenys jo, al escoltar els vostres discos, molts cops sento...
2: Sí, bé, no? Clar, tothom té una opinió. Llavors, sense voler, les coses que dius, sempre s'hi veus reflectit. Bueno... En el Yeye no gaire, però...
1: Clar. I per quan un disc sota el nom d'Helena Casas?
2: Sí, però es dirà... Potser... Sí, vull començar amb Helena Casas Canta Conxita per començar a escalfar.
1: Vale.
2: I després...
1: O sigui, realment culminaràs, diguem...
2: Culminaràs.
1: Culminaràs al final.
2: Sembla que hagi de morir, no?
1: No.

0: nom.
1: Però quan el posis, si és que el poses, hi haurà un punt que diràs, vale, si he de fer alguna cosa a Elena Casas, ha de ser aquest estil de música.
0: Sí, és que Conxita era Elena Casas, en realitat, perquè hi havia lletres que les feia jo, sí, sobre coses meves. No, no és com... amb les barbudes, potser hi ha lletres que les faig jo, però no són sobre coses que em passen a mi, ni la meva opinió. Bueno, sí, la meva opinió, però no són sobre coses de la vida, o existencials, o de... profundes, no? Són coses, la meva opinió sobre per què els escarbats, que és una opinió que l'he treta de llegir, no l'he treta de que jo opino com a científic, no.
1: O sigui que el més semblant a Elena Casas seria Conxita, sí, el que representa més, no? Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta de la teva terra, de la teva pàtria, tot i que n'hi ha moltes, com veurem, però amb aquesta secció que ve a continuació sabrem per on has anat

0: Marca.
1: Doncs estem aquí a Swing de Comarques parlant amb l'Helena Cases, a GES, als estudis GES a Solsona, i anem a parlar de la marca, del territori, una miqueta que has xafat i que està impregnat en la teva música. Vas néixer a Gràcia i abans has comentat que vas formar part de grups de rumba i diferents grups per la zona de Gràcia, a Barcelona, però després també Sabadell és un punt important en el mapa de la teva trajectòria musical i vital. Això d'anar pujant al riu, com va ser, com vas acabar a Sabadell?
2: Sí, em fa gràcia perquè la gent de Sabadell, hi havia molta gent que deien: no, nosaltres la nostra aspiració és anar a Barcelona. Per què? Per què has vingut a viure a Sabadell? No, això no els hi entrava al cap. Jo els hi deia: doncs espera't, perquè jo realment vull anar a viure en un lloc més petit. A mi, al ser de Gràcia, clar, els meus avis ja hi vivien, i a més era quan Gràcia era una vila. I realment la meva iaia em va dir: no, tenia una amiga que es va casar, llavors se'n va anar a viure allà baix i ja no ens vam veure més. I li vaig dir: allà baix o a Tarragona? Diu: no, a Barcelona. Clar. O sigui, ella considerava... Jo realment Barcelona no la conec gens, jo només conec Gràcia, però quan jo era petita, realment hi havia la patataire, la gallinaire, la plaça, que és la plaça de Vendre, els carrers, jo no sé com es diuen, perquè és on hi ha l'escola, on hi ha la casa de la iaia, si no... era com un petit poble, i a més, jo sempre he parlat d'una manera que, no sé, la gent em deia: que ets de poble? I jo dic: no, perquè a Gràcia la gent parlava com jo estic parlant ara, com podeu sentir, és un català central, doncs, que no està... No sé, es pensen que a Barcelona es parla com en castellà, o, o més amb accent castellà, però és com parlo jo a Barcelona. I si m'he dit és de poble, doncs mira, al final sí que sóc de poble.
1: No preveus tornar...
2: No.
1: És que ets barcelonina, de veritat.
2: No, gens. Perquè Sabadell ja era massa gros, llavors vam anar a viure en un poble molt petit, sempre, i ara visc ja en una masia, que no fa de masia, que és reformada i és molt petit, era el graner allò, en realitat. Però jo estic allà envoltada de bosc, els meus veïns són pagesos, són ramaders, i estic la mar de bé allà. És com el millor lloc on he viscut mai. Que la senyora gran, que són quatre generacions, els nostres veïns, i cada cop que em veu em diu: però tu ja t'agrada estar aquí? Jo sí, aquí a mi... Doncs si a tu t'agrada, la teva família s'hi quedarà. I
1: clar,
2: és com, no sé, jo ho necessito.
1: Però Gràcia segueix sent la teva pàtria?
2: No.
1: O sigui, si d'alguna manera t'haguessis de morir demà,
2: no, perquè
1: no diries: necessito tornar.
2: No la reconec, ja no és un poble, és una ciutat, i una ciutat està molt plena de gent, està molt bruta, no hi ha espai. O sigui, la plaça on jo jugava, allà no queda ni un metre quadrat lliure. Està, hi ha tot de terrasses, de bars, bícings, i sí, un espai molt petit, que allò és com, sembla un pipicant, com per als gossos, però és pels nens. O sigui, els nens estan allà dins d'una mena de gàbia. Home, doncs no. Jo abans només era un lloc i jugàvem a futbol i a frontón, a la paret de l'església, i ara no és un lloc respirable. És que...
1: I llavors Sabadell, perquè vas escollir-ho tu, t'hi va portar...
2: M'hi va portar... Mira, el Carles Velda ja no hi vivia,

0: però com que jo havia conegut a molta gent d'allà de Sabadell, casualment jo ja havia acabat la carrera de filologia i volia apuntar-me a fer disseny gràfic i m'havia inscrit a un FP de la Llotja, però també la feien a Sabadell en una escola d'arts d'allà. I uns amics del Carles, que jo ja coneixia, amb qui havíem fet les samarretes i em van ajudar amb el disseny del disc de pomada, perquè jo el vaig dibuixar però encara no sabia fer anar un ordinador, i ells em van dir, nosaltres també ens hi hem apuntat, perquè malgrat ells ja en sabien, doncs havien apuntat per tenir el títol, i en canvi jo no, jo em volia apuntar per aprendre a fer no la part creativa, sinó la part tècnica. I vaig anar a viure a Sabadell. Hi havia una... Sí, ah, d'un noi que deus conèixer, el Víctor Pedrol.
1: Víctor Pedrol?
0: No? Ah, és que la seva dona és de Riner. La Cèlia Vendrell.
1: Ah, sí.
0: Doncs la Cèlia Vendrell, que viu amb el Víctor.
1: Ah, que és el germà de Laia Pedrol.
0: Sí.
1: Clar, conec la Laia. Conec la Laia, el Víctor.
0: Doncs jo vaig anar a parar a casa del Víctor Pedrol, que tenia una habitació per llogar.
1: I la Cèlia Vendrell, sí, i tant. Que és la germana de l'Alguer Vendrell, que és el cantant d'Absentes.
0: Ah, i l'Alguer Vendrell,
1: que
0: sí.
1: Que van popularitzar també, van versionar, diguem, la Maria Mercè
0: que
1: de
0: que veu fer, que van tocar aquí a Solsona, no?
1: Bueno, són de Solsona, sí.
0: No, però que, saps que van fer aquell concert de les Absentes?
1: Sí.
0: És que jo vaig dibuixar el cartell.
1: Vale.
0: Perquè conec el Xavi...
1: Ah, vale, sí, el Xavi Puig, clar.
0: Sí.
1: Aquí estem...
0: Tot ja, home, aquí estem fent una mica de Solsona Time.
1: Sí, vale. Sí, el directori del Cardener...
0: Exacte, em va fer il·lusió ser la dibuixant del pòster. No sé si el vas veure o...
1: Sí, no vaig poder anar al concert, però sí que el recordo, que van tocar justament a Freixenet, a Riner. Després de Sabadell, vas pujant, comentàvem que havies anat a Sant Martí de les Galloles.
0: Sí.
1: I després al Penedès... Després...
0: Sí, això va ser per qüestions de... Hi havia una escola que ens agradava molt, també hi teníem uns amics, i allà ens hi vam estar 3 anys, i llavors vam canviar, vam anar a una altra escola, que també hi teníem uns amics. Sé que som catalans, en general.
1: Clar, podeu fer el Foraster, però en família, no? Com el programa del Foraster.
0: Sí, jo realment és que no em sento d'enlloc, però em sento de Catalunya. Això
1: llavors,
0: sí.
1: Quin...
0: Dels països cas, catalans.
1: La pregunta seria, quin racó... com a un visitant, amb alguna persona de Catalunya mateix, per exemple, quin racó recomanaries o quin espai o quin lloc dius aquí representa el meu imaginari, ja tinc, ja sigui la meva obra o com en la meva vida, m'imagino aquest lloc ideal, quin seria?
0: El Lluçanès.
1: Però és on estàs ara, vol dir que no estàs condicionada.
0: Però és que de cop és veure allò que tenies al cap.
1: Ja. Yeah.
0: Sí. Però és que s'assembla molt a molts altres llocs de Catalunya.
1: El Solsonès.
0: M'ha encantat, el viatge, el caminet aquest.
1: Sí.
0: Molt faristec, eh?
1: Sí.
0: Hi ha molts trossos que...
1: Sí,
0: que no hi ha res, que només hi ha bosc, m'encanta.
1: Sí, no, és que al final... El Solsonès també és una mica això, que és un espai que no és increïble, però és tan natural i tan normal de com eren els espais.
0: Per mi el Lluçanès és increïble. Per què? Perquè a mi no m'agrada... molt l'alta muntanya, i per exemple llocs com Arsèguel o així, que tens la muntanya tan...
1: Exacte.
0: A mi això em fa vertigen.
1: A mi també.
0: Llavors m'agrada més la Segarra perquè és tot pla, però tan conreat trobo a faltar el bosc.
1: Correcte.
0: No m'agrada viure en un lloc que tot sigui bosc, perquè el bosc a mi m'engabanya. En canvi el Lluçanès és com... Hi ha un tros de... És que vivim entre... Hi ha un conreu, però hi ha un bosc. Hi ha un troset... Les muntanyes són presents a tot arreu, però a una distància lluny. Que...
1: Bueno, estàs definint els Solsonès, també.
0: Els de la vista cansada... No podem tenir la muntanya aquí, l'hem de tenir...
1: Estàs definint els Solsonès.
0: Doncs mira, el Solsonès també m'agradaria.
1: A veure el Solsonès.
0: I a més és que...
1: Veus el Pirineu allà, al nord del Solsonès?
0: Perfecte.
1: Perquè tota la comarca és... A mi també, aquestes muntanyetes que pots veure l'horitzó. Al final has de veure l'horitzó.
0: Sí, jo necessito, sí.
1: Jo també,
0: sí.
1: Perquè si no... Però la Segarra potser ja és massa. A mi m'agrada molt la Segarra, massa. Però...
0: Sí.
1: És massa,
0: igual.
1: És massa playa.
0: Coincidim, aquí ara és quan jo i l'Eduard ens estem fent una encaixada de mans. Però ho veiem.
1: Bé, doncs anem a tocar junts. Perquè sovint de comarques hi ha una part d'actuació en directe dels estudis, i anem a tocar una cançó que no és... O sigui, és teva, però no és teva, perquè la lletra és del Janot Vila, que és de Sabadell.
0: Sí.
1: Amb qui també has fet altres cançons com a lletrista.
0: Sí.
1: I la música és de Sidney Miller. És un guitarrista, això, de jazz? No.
0: És un... Clar, jo la vaig conèixer en un disc de música brasilera, d'un quartet que es diuen MC Quartet, i és com, en veritat és una bossa nova. Bueno, però jo la vaig canviar molt.
1: Estem parlant de...
0: I la lletra també.
1: Al darrere de la nevera,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: és la cançó que interpretarem, sí, del disc amb lletra petita de Conxita. Estem parlant d'això. Digues, o sigui, la música... De, la melodia és teva.
0: No, és, no és... De, és d'ells.
1: És d'ells, eh?
0: Sí, vale. Sí.
1: I el quartet i l'arranjament que hi ha de corda en la gravació original?
0: Ah, l'arranjament és del meu cunyat, el Jordi Mercè,
1: vale,
0: que és doncs un està, músic d'Igualada.
1: Doncs està molt bé. I això ho fas de col·laborar amb lletristes, com en aquest cas el Genot Vila i...
0: Més aviat no és una col·laboració, jo els hi robo directament. No, són amics de Sabadell, són d'una colla. Jo a Sabadell, quan vaig anar-hi a parar, va ser perquè hi havia una... com tot una associació cultural que ens diem la Sèpia Verda, i en allà hi tinc uns quants amics, i hi ha molts músics, lletristes... molts dibuixants, aquests dissenyadors gràfics que t'he dit, que jo hi vaig anar per estudiar també amb ells, amics, gent que porta, fa reviure la música tradicional en les festes populars, a la festa major alternativa, és com una gran família.
1: I aquesta, la Sèpia Verda, has dit,
0: sí,
1: això encara segueix en peus, eh?
0: Sí. Tots ja grans, però seguim allà.
1: Que bé.
0: Bueno, doncs... jo ja no hi visc, però
1: els
0: vaig mirant i de tant en tant em comunico amb algú d'ells.
1: Doncs molt bé, Helena, moltes gràcies per aquesta conversa i aquesta estona, i anem a fer una cançó.
0: Molt
1: una
0: bé.
1: Cançoneta, i mos anem. No? Doncs gràcies per venir avui al Swing de Comarques i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que me da, castiga el té l'oscuridad, como si lo nuestro fuera. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb només afectacions per obres a la B20 a Barcelona, que deixarà un carrer tallat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i també les 9, i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència, no?
0: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre de víctimes fins a les 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per tal d'afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els intents de reanimació dels serveis d'emergència. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, recordem, el 22 de juliol. Un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables, amb alguns, això sí, núvols alts. Pel que fa a la calor, continuarà sent intensa amb fins a 40 graus a Ponent i 37-38 a la resta de Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
3: Tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

dia. Salutacions, benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem avui dimecres 12 d'agost? Sí, sí, per fi és el dia de l'eclipsi. Fa dies que tothom en parla, que tothom vol veure l'eclipsi, que tothom el vol desplaçar perquè si hi ha núvols, perquè si no... Quina putada, eh? Si hi ha núvols m'enfadaré, eh? Home, una vegada que podem veure un eclipsi, que d'aquí fins 150 anys no el podrem veure, home, ja està bé, eh? A algú se li haurà de tirar la culpa. Algú serà el responsable. Jo crec que si avui tenim núvols, la culpa és de l'illa. Sí, sí, perquè els polítics sempre tenen la culpa de tot, pobrets. I si no hi ha núvols, no li podem donar el mèrit. És cosa de la meteorologia, eh? Hem tingut la sort de que no hi ha núvols i tot. Ara, si hi ha núvols, ja m'escoltarà, eh? I si no, d'en Sánchez. Aquest també el podem acusar, perquè en Sánchez també té la culpa de tot, eh? Home, en Pedro Sánchez, la veritat és que jo no el contractaria per tenir un circ, perquè li creixeran els nans. Segur, segur, segur. No, no el contracteu, eh? Com a director de circ... No, no, no, de cap de les maneres. Li creixeran els nans, alguna cosa aquesta li passarà. Els elefants voldran marxar. No, no, deixeu-lo. Perquè des que està al poder hem de reconèixer que ha tingut... El primer va ser el volcà de l'isla de la Palma. Després, que si la pandèmia, que si guerres... que sí, virus, que sí... Bueno, de tot, eh? De tot, eh? L'Aznar va estar al poder, no, també 8 anys o cosa així, no va tenir res. Es va fondre, es va vendre Tabacalera, Iberia, Telefònica, tot això s'ho va vendre. No, Espanya va bien, tenemos dinero. Sí, clar, però si tu has venut tot. No pujava les pensions. Recordeu, en Rajoy també 0,25, eh? No és per fer política d'amics, però també hem de reconèixer les coses que s'han de reconèixer, eh? Déu-n'hi-do. Per això en Pedro, deixeu-lo, que no té bona sort aquest noi. Li passa de tot, li passa de tot. Benvinguts, bon dia, avui és dimecres 12 d'agost, Sant Macari, Sant Julià, Sant Quiriac, Santa Hilària i Santa Digna. Felicitats a tothom que en aquest dia de l'eclipsi doncs celebrin sants aniversaris, eh? Mercat a Amer, Anglès, Banyoles, Begú, Cassà de la Selva, Llançà, Massanet de la Selva, Ripoll, Sal, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilablareix. Recordeu que l'eclipsi és des de les 8:30 a les 8:31 i algo. O sigui, eh? De la tarda, eh? Aquesta és l'hora de l'eclipsi. Ja ho sé que ja fa gent que ja fa dies que ho està visquent, això. Però no, l'eclipsi durarà un minut i mig, des de les 8:29, si voleu vosaltres, a les 8:32 del vespre. El sol ha sortit a les 6:55, s'amagarà a les 8:55. Mitja hora abans, com aquell que diu, l'eclipsi. Avui, 12 d'agost, es celebra el Dia Internacional de la Joventut, Dia Mundial de l'Elefant, Dia Internacional del Disc de Vinil, Dia Mundial de la Cal·ligrafia i Dia Mundial del Fill del Mig, eh? Ni el gran ni el petit. Avui és el Dia Mundial del Fill del Mig. Mira, felicito el meu germà Lluís, que és el fill del mig. Que passis un bon dia, Lluís. També avui és Santa Felicisma, Sant Quiriaco, Santa Hilària, Sant Atanasio, Santa Benilde i Santa Nínia. Des de la ràdio, felicitats a totes aquestes persones que avui també celebren el seu sant. Leonard Cohen va dir que l'amor no tiene cura, però és la única cura para todos los males. Tenim lluna nova, el 0,96 il·luminada, la pròxima lluna plena serà el 28 d'agost. Falten 16 dies. I tal dia com avui, l'Assemblea de les Nacions Unides, l'any 1999, proclama aquest dia com el Dia Internacional de la Joventut, que és avui Dia de la Joventut. L'any 1981, als Estats Units, IBM treu al mercat el primer ordenador personal. L'any 1981, eh? L'any 1964, Sud-àfrica és exclosa dels Jocs Olímpics degut a la seva política racista amb l'apartheid. L'any 1960, la NASA posa en òrbita el primer satèl·lit Globus, el Echo 1. L'any 1953, la Unió Soviètica detona la seva primera bomba d'hidrogen, la RD-6. I
el 1949 a Ginebra, Suïssa, es celebra les conversions dels convenis de Ginebra, pedra angular del dret internacional humanitari que protegeix els civils i els ferits i presoners de les barbàries de la guerra. Avui dia 12 d'agost és l'aniversari de Mayne Hakim, actriu nord-americana, 33 anys, Cara Delevingne, model britànic, 34. Mario Balotelli, futbolista italià, 36. Maggie Lawson, actriu nord-americana, 46. Dominic Swain, actriu nord-americana, també 46. Casey Affleck, actor nord-americà, 51. Pete Sampras, tenista nord-americà, 55, el Pete Sampras. Quantes hores de bon tenis, eh? Bruce Greenwood, actor canadenc, 70. Mark Knopfler, músic britànic de la banda Dire Straits, 77 anys. George Hamilton, actor nord-americà, 87, el George Hamilton, eh? Avui hauria estat l'aniversari de Mario Moreno Cantinflas, actor còmic mexicà. Cantinflas avui faria anys. Quantes bones pel·lícules de Cantinflas. I Erwin Schrödinger, físic austríac, Premi Nobel de la Física l'any 1933. També descansi en pau. Ullada Empordà por info per saber què es cou a la comarca. El miracle de les calenques Jessica Álvarez, de sobreviure a una caiguda de Ponting a ser la futbolista més veterana de Catalunya. El dia en què el sol es va apagar a l'Empordà i a la Catalunya Nord fa 184 anys. Avui eclipsi solar. Castelló afronta l'esperada reparació de l'estratègic pas de Griell sobre la Buga per evitar el seu col·lapse. Un gat mor i un altre amb paràlisi després de rebre 13 embalins a Sant Llorenç de la Buga. Això no es pot fer, eh? Això de disparar amb embalins als gats. Aquí a Vilafant fa 4 dies també va haver un cas i la veritat és que és desesperant que algú pugui per algun moment fer mal a un animal o el que sigui amb una escopeta de balins. Tireu a dianes, eh? Un carteró, un paper, qualsevol cosa, però deixeu les bestioles en pau, home. Benvinguts a la sintonia de la ràdio. Vinga, va, Lola Índigo, aquí tus iniciales. Amb ella comencem el matí. Gràcies per estar amb nosaltres. Avui tot serà eclipsi, eclipsi, eclipsi, eclipsi, com fa dies. I comencem. La salutació de Toni Guerrero. Bon dia, benvinguts. Som-hi, Lola Índigo, tus iniciales.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Un quart i un minut ja de 9 del matí, eh? Lunatic, Gazebo, recordes aquesta?

els que tenen una certa edat recuperen aquesta peça. Gazebo Lunàtic, i com que avui tothom està lunàtic per l'eclipsi, quan vagis a esmorzar et donaran cafè amb llet d'eclipsi. Et cobraran un euro més, però el cafè és el mateix, però és l'eclipsi. Quan vagis a posar gasolina et cobraran un impost d'eclipsi. La gasolina és la mateixa, però és l'eclipsi. De les companyies elèctriques, avui la llum és més cara, segurament. Per què? Per l'eclipsi.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Carpenter, aquí tens una preciosa cançó, aquest tema, que ho està petant, aquest... Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: No és que m'ho tingui cregut, però jo pensava que aquesta cançó de Rosalía anava dedicada a mi. Relíquia.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Vinga, si tens la moto, apunta't a aquesta trobada motera, eh? Aquest 6 de setembre, per passar-t'ho bé. Quina diada, tu. Yorkagi Bele, abusadora.
1: Yo no sé cómo explicarte lo que siento cuando siento, pero...

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 euros. El quilo et surt a 4,50 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Avui vens...

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquesta edició. Avui, dia de l'eclipsia, en aquest dimecres 12 d'agost. Aquestes són les notícies més importants i destacades d'avui a les nostres comarques. 8 de cada 10 indicis de tractament per addiccions a Girona són per alcohol o cocaïna. La Guàrdia Civil intervé més de 86 quilos de drogues sintètiques a la Jonquera. Castelló afronta l'esperada reparació de l'estratègic pas de Griells sobre la Muga per evitar el seu col·lapse. L'Hospital de Figueres millora l'experiència de les persones ateses a urgències i es situa per sobre de la mitjana catalana. Unes 50 persones es concentren contra la catalanofòbia davant de la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Aquestes són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. I les addiccions, sobretot a Catalunya, són doncs addiccions per alcohol o cocaïna. I en té més dades la nostra companya Mercè Mainé.
2: L'alcohol i la cocaïna van motivar 8 de cada 10 inicis de tractament per addiccions a les comarques gironines durant l'any passat. Segons les dades dels centres d'atenció i seguiment de les drogodependències, els CAS, un total de 1.114 persones van començar tractament durant el 2025. L'alcohol va ser la principal causa amb un 49% dels casos, seguida de la cocaïna amb un 31%. A molta distància se situen el cannabis amb un 10% i l'heroïna amb poc més d'un 2%. El nombre de persones que van iniciar tractament va baixar un 9,5% respecte a l'any 2024. 3 de cada 4 persones

0: dels inicis de tractament.
1: L'Hospital de Figueres continua avançant en la millora de l'experiència de les persones ateses al servei d'urgències. Això reflecteix els resultats de l'enquesta Plaensa 2026 i del Servei Català de la Salut, que situen el centre de l'Empordanès per sobre de la mitjana catalana a la majoria dels indicadors analitzats i mostren una evolució molt positiva respecte als darrers anys. Un dels avenços més destacats és la millora de la informació sobre el temps d'espera, que incrementa 28 punts respecte a l'any anterior i arriba al 78,3%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que està al 57,8. Aquesta evolució coincideix amb la implantació de les pantalles informatives al servei d'urgències, una actuació que ha de contribuir a oferir una informació més clara i accessible a les persones usuàries. La comunicació amb les persones ateses és un dels àmbits millor valorats. El 96,4% de les persones usuàries del servei d'urgències de l'Hospital de Figueres considera que la informació rebuda és clara i comprensible, mentre que la informació sobre les proves diagnòstiques arriba al 93,5%. Amb dues puntuacions clarament superiors a la mitjana catalana. També destaquen les excel·lentes valoracions de les explicacions sobre el motiu de l'ingrés i de la informació facilitada en el moment de l'alta. L'enquesta també posa en valor el tracte rebut per l'equip de professionals. Les persones ateses destaquen especialment el temps que els dedica al personal mèdic, la seva capacitat d'escolta i la participació en la presa de decisions, amb puntuacions superiors a la mitjana catalana. Igualment, el tracte de l'equip de portalliteres arriba al 99,2%, igualant la millor puntuació registrada de Catalunya. Pel que fa als espais assistencials, els tres indicadors analitzats presenten una millora significativa: la comoditat de la sala d'espera, les condicions dels espais d'atenció i el confort de les lliteres augmenta més de 10 punts respecte de l'any anterior. Els resultats també mostren una elevada confiança en les persones usuàries en el servei, amb uns nivells de satisfacció global i fidelitat que mantenen els valors molt alts. Una cinquantena de persones convocades per l'ANC s'ha concentrat aquest dimarts durant prop d'una hora davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera en protesta per l'episodi de catalanofòbia i abús policial que van patir fa uns dies el diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, quan va anar a renovar el DNI de la seva filla menor acompanyat per la seva parella. Pedrós ha carregat contra el govern espanyol per necessitar 7 agents per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident. Des de l'ANC també han carregat contra un cas que no es pot deixar passar i han demanat responsabilitats tant per el subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, com el president de la Generalitat, Salvador Illa. Amb crits d'independència i no ens faran callar, una cinquantena de persones han protestat pel que consideren que es tracta d'un abús policial i un cas evident de discriminació lingüística que va patir el diputat invident de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, quan va anar a renovar el document d'identitat de la seva filla a la comissaria de la Jonquera. Pedrós ha reconegut que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el va trucar per interessar-se per la situació. El diputat de Junts, però, considera que la trucada va ser per encàrrec d'algú que buscava proximitat i tranquil·litat. Isaac Pedrós, però, també ha lamentat que els Mossos d'Esquadra es van presentar a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera quan van passar els fets i canviessin del català al castellà. Quan això passa en una situació, doncs com quedem nosaltres, ha etzibat. Val a dir que a la concentració hi havia diversos representants polítics de Junts, entre els quals la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, però també s'hi han acostat representants de la CUP, com el diputat de Girona, Dani Cornellà, i d'Esquerra Republicana, com Jordi Vinyes. Tot plegat amb simpatitzants i socis cridats per l'Assemblea Nacional Catalana que han tallat al carrer Major, just al davant de les dependències policials vigilades pels Mossos d'Esquadra. El president de l'ANC, Josep Vila, ha carregat contra l'actitud dels agents i ha assenyalat que han volgut donar tot el suport a Pedrós i a aquelles persones que no denuncien situacions com aquesta, però que passen.
0: La Guàrdia Civil ha intervingut més de 86 quilos de drogues sintètiques en un operatiu a la Jonquera i ha detingut a dos homes de 42 i 26 anys per un presumpte delicte de tràfic de drogues. L'actuació va tenir lloc el passat 4 d'agost quan els agents van interceptar un turisme amb dos ocupants que circulava per la carretera Nacional 2 al terme municipal de la Jonquera. Durant l'inspecció del vehicle, la Guàrdia Civil va localitzar 6 bosses amb 30 quilos de substància cristal·lina, una altra bossa amb 3 quilos de substància en pols i una trentena de bosses que contenien més de 153.000 pastilles amb un pes de gairebé 53 quilos. En total es van intervenir 86 quilos de substància

0: substàncies que en les primeres proves van donar positiu en amfetamines i metamfetamines. L'anàlisi pericial definitiva encara està pendent. Els dos detinguts de nacionalitat espanyola van passar a disposició judicial i han ingressat a la presó provisional.
1: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha iniciat els tràmits per renovar novament el passadís que travessa la Muga i que està tancat al trànsit des de finals d'abril per problemes estructurals. El consistori va rebre el passat 31 de juliol l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua per executar-hi obres d'emergència. La previsió és començar aquesta mateixa setmana amb la descàrrega del material, sempre que les condicions del riu ho permetin. El passadís es va haver de tancar després de detectar-hi un deteriorament de l'estructura i risc de col·lapse parcial. La nova actuació arriba menys de 2 anys després de la reparació que ja s'havia fet el novembre del 2024. Es tracta d'un pas important per la mobilitat del municipi, ja que connecta la zona de la depuradora i el càmping La Laguna amb el camí vell d'Empuri Brava i facilita els desplaçaments entre la carretera de Sant Pere Pescador, la Nacional 260 i la Marina. La seva reobertura permetrà, per tant, recuperar una connexió habitual i una alternativa als principals accessos d'Empuri Brava.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Anem al temps per les pròximes hores.
3: Un dimecres que aquí a les comarques de Girona també estarem pendents del cel, i és que tindrem un eclipsi que el podrem veure sobretot de manera parcial a les darreres hores de la tarda. Al matí ens hem despertat amb la presència d'un cel molt més net a núvols, sí que encara tenim restes de núvols baixos, sobretot a la zona del Cap de Creus. A primeres hores de la tarda creixeran nuvolades, sobretot a cavall de la Cerdanya, del Ripollès i de la Garrotxa, i de fet no descartem que pugui caure algun ruixat que puntualment i localment pugui anar acompanyat de tempesta, però a mesura que hem passat les hores de la tarda, aquests ruixats aniran a la baixa i el cel poc a poc anirà calant més net a núvols. A l'hora de l'eclipsi sí que el podrem veure de manera molt millor a les comarques del Baix Empordà, del Gironès i també de la Selva, on aquí tindrem la presència també de núvols alts i prims, sobretot a la zona de Santa Coloma de Farners. En canvi, a la zona del Pirineu més de Girona tindrem la presència de molts més núvols, que dificultarà molt més aquesta visió de l'eclipsi.
1: Gràcies, doncs, per aquesta informació. Posem punt i final recuperant els titulars. 8 de cada 10 inicis de tractament per addiccions a Girona són per alcohol o cocaïna. La Guàrdia Civil intervé més de 86 quilos de drogues sintètiques a la Jonquera. Castelló afronta l'esperada reparació de l'estratègic pas dels Griells sobre la Muga per evitar el seu col·lapse. L'Hospital de Figueres millora l'experiència de les persones ateses a urgència i es situa per sobre de la mitjana catalana. Unes 50 persones es van concentrar ahir contra la catalanofòbia davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Recordin que a l'hora en punt hi ha més dades, sempre amb els companys de la xarxa de comunicació local.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Anem a les estrelles, un viatge amb la veu de Max Navarro. 5 minuts i les 9 del matí.
3: Els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

Si estem al Musical Max Navarro Estrelles. Arribarem al butlletí de notícies amb Romeo Santos i el seu Prince Royce, amb la col·laboració de Prince Royce. Han fet aquesta bona peça musical, aquest treball, fa dies que et proposem, Dardos. Se'n diu la cançó de Romeo Santos i Prince Royce. Amb ells fins al butlletí de les 9. Notícies i el magazín de Obert per Vacances.

0: Maria Lara. Hem mobilitat la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla, amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carril tallat. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carril tallat. A banda, a Barcelona, les obres a la B20 també provoquen retencions tant en sentit nus de la Trinitat com en sentit nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència.
0: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Crenyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: És un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no? Sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només molts per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics, després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé, i res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí. Però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho teniu?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent, sí, que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm, i els fans, doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura baixa de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya els nostres oients, els oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Prepirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat, mm-hmm, i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i, com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa, ja no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I al Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a la P7, que recordem és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions, i també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a la P7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i sobretot sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
4: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
4: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
4: Exacte,
0: clar, sí. Que
4: sí,
0: es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
4: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes, moltes gràcies, companya, bon dia.
4: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també estan una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
6: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
0: Per poder observar l'eclipsi. Ah, no és a Santo Domingo, eh? Santo Domingo de Burgos.
6: No, de Silos.
0: M'havies espantat.
6: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolor Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
7: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i doncs nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
6: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
6: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
8: Molt bon dia a tots.
0: Sí que ho tens en cosetes a l'escala, eh?
8: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de creuers Mare Nostrum.
9: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell, i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple, i ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
10: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria, però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents, i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort, perquè no vam tindre cap problema en absolut.
8: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi, fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
8: A vosaltres, que vagi.
0: Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi, també en terres lleidatanes, i ahir vau tenir visita presidencial.
11: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
12: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència, no? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
11: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però, Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves, i també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
11: Seguirem, Núria, que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
13: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco, i allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
14: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tot per veure.
14: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona tenim uns quants, I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i de fet ara mateix, si fos ara, el veuríem, perquè de fet no hi ha núvol, és a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja van barret, Núria?
0: No és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada, aquesta era el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
14: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món, i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és Iranià, i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, dic, Pep, no te'n vagis de les rabres.
14: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
0: Que a més li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
14: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
0: I a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
14: I a més tarragoní, que a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, per allà o a punt d'anar-hi,
0: Va, que el saludem. Joan Anton
14: Català.
0: Joan Anton, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele,
15: A veure. Si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
14: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs, si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
15: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac, però pensava que estaria més i no. De moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí en Posta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
14: Bueno, queda poquet, Mira, no sé si també ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, i és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
15: Sí, totalment, això ho hem estat explicant molt sovint per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, els ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament. Això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies, i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat, superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada, ho certifiqueu, eh?
15: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix, mira, ja estic
0: ja
15: amb pell de gallina.
0: Ets sensible, sí,
15: és immediat, és immediat, és dir, recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, galetes, de xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar, i també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés, i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs, bueno, estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
0: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat que ho teníem que portar, eh?
15: Sí, és veritat, no ho vam explicar, això, sí.
0: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar?
14: Sí. Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben on, o tenen clar hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que ens escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades és una, si, pels que ja no ho han decidit encara, què se podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'àmplia?
15: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És dit, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui, però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi, i això és una cosa increïblement bonica. Ja dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anirà molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora de, ah, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
14: Bon consell. Sí, sí.
0: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, gràcies. Molta, no sé si dissort, molta merda, que no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas,
3: igualment.
0: Aquesta nit,
3: Joan gràcies Anton. Gràcies a tots.
0: Abraçada.
3: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
0: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com sí, moltes sí. emissores locals, moltes emissores locals, tenim programació especial.
14: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
16: Obert per vacances.
0: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes, per entendre'ns, de Terres de Ponent, i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet, que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
11: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió, amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
17: Abans vam tindre la sort que un estudiant de l'escola d'hostaleria havia guanyat el campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
11: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
17: No és ben bé com un croissant, no? Però hauríem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan l'enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
11: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció a les xarxes i als mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar límit a les comandes.
17: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, pues, havíem fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, al final és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000? No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
11: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Gremi en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
17: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment, pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
11: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i auberginya i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
17: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte, aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. Si nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte, el que passa que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendre moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot Fornells les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
11: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'Eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida.
17: Pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa lo que és el croissant de l'Eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa i se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Gremi de Forners cap a casa.
11: Així doncs, el Gremi de Forners de Lleida també té el seu propi Eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
0: Arnau Vila, Demunt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: Sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Beto Estamorla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella.
0: No he pujat
1: de
0: a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: He pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental en aquest moment, regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria en totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons tan màgics, no? I tan especials.
2: És el primer que vam pensar, per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut s'han donat a la ciutat no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui: vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir
1: les persones. Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu?
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobusos.
2: Està el servei eclipsi. Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també unes llançadores que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells, tranquil·litat, calma, sobretot, no? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí.
1: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
1: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
1: Doncs allà ens veurem. Millor acomiadament impossible amb els Vetus Tamor la sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol, Laura, que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, jo saps que aquí t'acollim sempre.
3: Ah, doncs mira, m'apunto, no està malament, sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló Ràdio, moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra, adeu-siau.
3: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida, en aquest cas plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura, tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual, i per tant això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional, estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: Des de Quadrat Valley remarquen que cada etapa de producció, des de l'escalfament continu fins a l'emmagatzematge a temperatura controlada, es realitza amb precisió. Per això avui fugen de grans actuacions i periples per captar l'atenció dels turistes. Volen aprofitar una oportunitat per maridar l'or del cel amb el de la terra i fer-ho amb senzillesa, però també amb elegància.
1: Comencem amb una visita guiada al molí, on els assistents doncs podran conèixer el projecte, una mica l'entorn, el molí, situar-se una mica, no? Després la part astronòmica l'abordem juntament amb la Fundació Joan Oró, que col·labora amb nosaltres en l'organització de l'esdeveniment, i també comptem amb l'ajuda del Hamlin Terry, que és un divulgador especialitzat en astronomia. Ells ens acompanyaran durant l'observació i ens ajudaran doncs una mica a entendre d'una manera molt propera i molt fàcil tot el que podrem anar veient al cel, no?
0: I qui treballa a la terra sap que la seva feina mai depèn només d'ell. Ha de mirar el cel, ha d'estar pendent dels animals, de plagues i de condicions externes. Una altra similitud amb el que pot passar aquest vespre. Per això, si plogués o els núvols fessin la guitza, Casanova detalla què hi ha previst.
1: Evidentment estem molt pendents del temps, perquè és l'única part de l'experiència que no podem controlar, però si plogués o les condicions meteorològiques no ens permetessin observar l'eclipse, doncs clar, no tindríem l'escenari real al cel, però sí que mantindríem tota la part divulgativa.
0: Si després de tot aquest viatge al cor de les Garrigues encara hi ha algú que tingui ganes de visitar el molí més enllà del 12 d'agost, ha de saber que té moltes més oportunitats per fer-ho.
1: Oferim visites regulars els caps de setmana, són visites guiades, la visita acostuma a durar aproximadament una hora i doncs consisteix en veure les diferents instal·lacions del molí, les diferents sales, després acabem tastant olis i els acabem maridant amb productes de proximitat.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, la propera connexió es toca a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, preocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros donde se ha activado el Plan Comarcal de Protección Civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que un descampat total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, no, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Jabalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche.
1: Mucho.
0: Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. 3 trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
6: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
7: Uau, quina furgoneta!
8: L'he llogat a Iberfurgo.
7: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 euros. El quilo et surt a 4,50 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Vilafant 107.3

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carril tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carril tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació amb 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per
1: tant, la Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport porta a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
4: Correcte.
3: I ara te pillem a Sòria.
4: Bueno, no, nosaltres estem en Valmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
3: Sí, ah!
4: Falten, estic a meitat de camí, just.
3: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
4: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
3: D'acord. Eh? D'acord,
4: doncs ja. Tenim allà, és el que ens va costar, que fa 3 mesos que buscàvem un lloc per allà i no hi havia manera.
3: Uh-huh.
4: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
3: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
4: Sí, anem amb, sí, amb una furgoneta, eh? Amb un multivan, anem 6.
3: Però vaja, que no...
4: Allà, però allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
3: D'acord.
4: I estarem allà, sí.
3: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
4: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant a l'Ajuntament i tot això, i bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella, sí. I bueno, es veu que és un lloc que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, una, a l'hora de dinar, vaja.
3: Molt bé, així amb temps...
4: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
3: Ja aneu,
4: el lloc ideal.
3: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
4: Correcte, correcte.
3: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I tres mesos fa, tres mesos que vau encarregar-ho.
4: Sí, sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell. Que
3: sí, doncs...
4: A Bisbal.
3: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
4: Exacte, i tant.
3: A disfrutar-ho molt.
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies, Pere, una abraçada forta. I bon viatge, aneu en compte.
4: Gràcies,
3: bon viatge.
4: Adéu, adéu.
3: Vinga, i es queden un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar, mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
3: Bon dia, el David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
5: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és un minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic...
3: Clar.
5: Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
3: Molt bé.
5: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
3: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb una pobla d'horta, que vull dir que...
5: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
3: Que guai.
5: Està molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
5: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
3: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca també? Sí, sí, us imaginem perfectament
5: tomàquet,
3: de pícnic.
5: Sí.
3: De pícnic totalment avui per allà per terres valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
5: A vosaltres.
3: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a terres valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
6: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
3: Clar.
6: Però sí, tot una mica més organitzat. Molt bé. Per poder...
3: Ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els coses que dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
6: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
3: Eivissa normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la. En fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
6: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
3: Val.
6: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
3: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no? De que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
6: Sí, una mica de setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
3: Ah.
6: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
3: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé aquesta
6: nit. Gràcies, igualment.
3: Adéu. Doncs bé, el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, vostres i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
7: Bon dia, som aquí.
3: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
7: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
8: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar en lloc per veure l'eclipsi perquè treballo, però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8, doncs no està malament. Una abraçada.
7: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
9: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
7: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
3: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el que és la xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A la P7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud, amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit nord a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona hi segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, aquí.
0: Digues. Sí. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. És el fet d'un eclipse total, insistixo en esta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres fins d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara fins a uns 150 anys més. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Bueno, això
0: excepcionalitat queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no?, pues, a Marte Verge, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot intervolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Estarebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, ara ja m'explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia,
0: us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat, David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. En Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disjòquei, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals, sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí, i és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Gros Reus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran, i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta, i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fer de propòsit això, tu.
0: Que bo, no m'ho havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat també,
7: Què et sembla?
0: Descampat avui ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà, aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, és que tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar, tots, i no.
7: Doncs no, error. Error.
0: Serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat doncs, s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs, muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, però això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Quina veu?
8: A veure com va el dia, sí, una miqueta.
0: Amb mascareta, tu te prens alguna coseta, alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: allà. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor. Prendreu entrepans sí, o alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després el
8: tema? Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí senyora.
0: Molt, i tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'on a la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa
7: abraçada.
0: Nostra. Una abraçada
7: petons.
0: Forta.
9: It's a god-awful small affair.
0: Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
10: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
10: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres sí. Aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara sí. És un municipi que no arriba als 4.000 habitants. Ostres. I avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
10: Sí, és un dels punts recomanats. Aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que evidentment hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi. Una mica, quines són les sensacions que s'estan vivint? Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint tot això?
11: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse, i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats, i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor, i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite, i a la vegada està força, força ben comunicat, i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
10: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà, i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi haurà diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
11: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del poliesportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té unes instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga, i faríem el tancament amb una festa al ball, ball de festa major.
10: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives, i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
12: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se mos va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial, i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta, tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries, i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit, és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
10: D'este esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
11: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres que pel que estic veient a dia d'avui és com or que hi haguen ulleres disponibles i nosaltres per a última hora per a repartir el punt d'observació tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
10: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
12: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
11: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat com si haguéssim l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
10: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
10: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
10: No. Núria, això no. Més a la zona, més a la zona del Delta, això és
0: sí,
10: més a l'interior,
0: no
10: més a la plana. Aquí no n'hi ha tants, no n'hi ha, quasi
11: no,
10: gens.
11: No. La plana no tenim mosquits i
0: bien.
11: Això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
10: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giner de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
10: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tots uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia!
13: Bon dia,
0: una
13: Núria,
0: mica bruixot et veig jo tu, eh?
13: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i a més també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
14: Molt bon dia, Manel.
13: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
14: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava algo, que s'acabava el món, i clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i bueno, crea aquesta inquietud.
13: Molt bé, ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
13: sí,
0: també.
13: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
14: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, la matèria prima. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
13: Uh-huh. Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
14: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? Uh-huh. El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig, i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és uh-huh. el cicle, i és el que passa al nostre voltant. Uh-huh. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
15: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada.
13: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
14: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo, i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
13: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
14: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
13: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
14: Jo demà no faria res, uh-huh. i ja dia 14, pues, una espalmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
13: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
14: No, que es quedi com està, i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
13: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
14: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, uh-huh. Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, uh-huh. fer una mica, mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests uh-huh. dos són molt bons moments per fer coses.
13: Núria, ara si vols fer-li uh-huh. una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
15: de
13: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
14: A l'11 i el 22.
13: Sí. 11 i 22.
14: Sí.
15: Molt bé. Ah, per què?
14: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers perquè arribi qui tingui que arribar.
13: I fins que s'apagui, eh?
14: Fins que s'apagui.
13: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
15: No, simplement anem tancant, i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
14: I avui és un dia...
15: Clar que sí.
14: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades mm-hmm. el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, mm-hmm. Pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
15: L'11 i el 22.
13: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjant moltes cosetes i molts secretets.
14: Sí, faig fires, i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar, pues, on estaré el cap de setmana, i uh-huh. bueno, la web i el que faig una mica a conèixer.
13: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi, i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, uh-huh. del que ens dona la natura, sí. i ja hi haurà temps, doncs, per invocar i per potenciar uh-huh. coses.
15: Ens ho apuntem, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies, i a disfrutar.
13: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
14: Gràcies a tu.
15: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies, en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions, Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha rei, avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
16: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs molt bé. Esperant l'aconteixement.
16: I també estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
16: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també, perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
17: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment. Ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas, i bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic que encara no sabem massa bé, polifamiliar, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
16: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
18: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest, que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
16: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional, perquè és això, no, que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no, com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
17: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem.
16: Mm-hmm. Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
18: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir, són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és espectacular.
16: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
17: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena el polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la carena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
16: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant és un molt bon espai.
18: En teoria queda just per damunt o sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui

0: amb bona música.
1: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo, bueno, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives, simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important, i res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, i en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
0: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
2: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part, i per ells suposo que com a públic espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi, les ulleres sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
0: Doncs Jordi Jovany dels Finyarre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: I també al Josep Loren del grup d'Estilats, moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: I gràcies també a Eric Rossi, que el company de ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Amigues, ja et molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
3: Toma, ja, vas a bitllat, t'has posat una samarreta específica.
4: Home, clar, bueno, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixart, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha una gent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
5: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol, i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
4: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
5: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar, i el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem, i també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu, que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del sol, i es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
4: Per tant, això no és un simple telescopi, aquí hi ha molta més tecnologia.
5: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada, la muntura el que farà és seguir sola el sol, quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor, i llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa, llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol, i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa que es diu, i després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
4: Avui molt important tot això dels filtres, per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte, perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
5: Això és molt important, i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor, i que per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall

0: ja, i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera cal pensar que és en el fons una lupa, i tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera, el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull, a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
1: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu, o això no funciona?
0: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
1: Ha quedat clar, millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la d'estar. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres, i que no hi hagi núvols.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
2: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard, una abraçada.
1: I tant, gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsat, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forés, bon dia de nou.
3: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
2: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí la companya Tina Forestina. Gràcies per la feina que has fet i felicitats, i escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
3: Gràcies a tu, Núria, igualment.
2: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets, ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem, i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes, que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
4: Estem molt emocionats.
2: Sí.
4: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya, i tinc moltes ganes, jo.
2: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem,
4: sí,
2: i demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
4: Ah, exactament, fer Vinga. Fotos des dels llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
2: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
4: Gràcies a vosaltres, una abraçada, i que vagi molt bé l'eclipsi.
2: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també, que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Han passat la clau.
2: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
3: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
2: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
3: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
3: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
2: I els divendres, de DJ.
3: I esperem.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4 euros amb 5 cèntims. El quilo et surt a 4 euros amb 50. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5,5 km de cues en sentit Tarragona entre el Papioli i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 km de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 km més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a la P7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona la B20 que manté 2 km de retencions en sentit Nus Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la Ronda de Dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 11:03 al matí. Esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant. Vinga, va, que avui és el dia de l'eclipsi. Només parlem d'eclipsis. Estem eclipsats d'eclipsi. Nosaltres amb bona música, Naina i Figaflaves, després del nostre magazín del Obert per Vacances. Entrem amb la bona música aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Pecat original, Naina.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: J Balvin, Bizarrap, aquí tens el Music Sessions, versió 62-66. Amb ritmes aquí a la sintonia de la ràdio.

omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ricky Martin, Juan Santana, han fet una versió nova, diferent de Extraños.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Mueve este culito así.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Després del tema de Tame Impala, d'aquest Dràcula, ens anem a Enol. Aquesta és més suau. Bésame suavemente.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquesta edició. Avui, dia de l'eclipsi, en aquest dimecres 12 d'agost. Aquestes són les notícies més importants i destacades d'avui a les nostres comarques. 8 de cada 10 indicis de tractament per addiccions a Girona són per alcohol o cocaïna. La Guàrdia Civil intervé més de 86 quilos de drogues sintètiques a la Jonquera. Castelló afronta l'esperada reparació de l'estratègic pas de Griell sobre la Muga per evitar el seu col·lapse. L'Hospital de Figueres millora l'experiència de les persones ateses a urgències i es situa per sobre de la mitjana catalana. Unes 50 persones es concentren contra la catalanofòbia davant de la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Aquestes són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. I les addiccions, sobretot a Catalunya, són addiccions per alcohol o cocaïna. I en té més dades la nostra companya Mercè Mainé.
2: L'alcohol i la cocaïna van motivar 8 de cada 10 inicis de tractament per addiccions a les comarques gironines durant l'any passat. Segons les dades dels centres d'atenció i seguiment de les drogodependències, els CAS, un total de 1.114 persones van començar tractament durant el 2025. L'alcohol va ser la principal causa, amb un 49% dels casos, seguida de la cocaïna, amb un 31%. A molta distància se situen el cannabis, amb un 10%, i l'heroïna, amb poc més d'un 2%. El nombre de persones que van iniciar tractament va baixar un 9,5% respecte a l'any 2024. 3 de cada 4 persones eren homes i l'edat mitjana se situava en els 44 anys. En total, els centres gironins van atendre prop de 5.000 persones i van registrar més de 59.000 visites assistencials. El pes de l'alcohol i la cocaïna és, a més, superior a Girona que el conjunt de Catalunya, on representa respectivament el 44% i el 27% dels inicis de tractament.
1: L'Hospital de Figueres continua avançant en la millora de l'experiència de les persones ateses al servei d'urgències. Això reflecteix els resultats de l'enquesta Plaensa 2026 i del Servei Català de la Salut, que situen el centre de l'Empordanès per sobre de la mitjana catalana a la majoria dels indicadors analitzats i mostren una evolució molt positiva respecte als darrers anys. Un dels avenços més destacats és la millora de la informació sobre el temps d'espera, que incrementa 28 punts respecte a l'any anterior i arriba al 78,3%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que està al 57,8. Aquesta evolució coincideix amb la implantació de les pantalles informatives al servei d'urgències, una actuació que ha de contribuir a oferir una informació més clara i accessible a les persones usuàries. La comunicació amb les persones ateses és un dels àmbits millor valorats. El 96,4% de les persones usuàries del servei d'urgències de l'Hospital de Figueres considera que la informació rebuda és clara i comprensible, mentre que la informació sobre les proves diagnòstiques arriba al 93,5%. Amb dues puntuacions clarament superiors a la mitjana catalana. També destaquen les excel·lentes valoracions de les explicacions sobre el motiu de l'ingrés i de la informació facilitada en el moment de l'alta. L'enquesta també posa en valor el tracte rebut per l'equip de professionals. Les persones ateses destaquen especialment el temps que els dedica el personal mèdic, la seva capacitat d'escolta i la participació en la presa de decisions, amb puntuacions superiors a la mitjana catalana. Igualment, el tracte de l'equip de portalliteres arriba al 99,2%, igualant la millor puntuació registrada de Catalunya. Pel que fa als espais assistencials, els tres indicadors analitzats presenten una millora significativa: la comoditat de la sala d'espera, les condicions dels espais d'atenció i el confort de les lliteres augmenta més de 10 punts respecte de l'any anterior. Els resultats també mostren una elevada confiança en les persones usuàries en el servei, amb uns nivells de satisfacció global i fidelitat que mantenen els valors molt alts. Una cinquantena de persones convocades per l'ANC s'ha concentrat aquest dimarts durant prop d'una hora davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera en protesta per l'episodi de catalanofòbia i abús policial que van patir fa uns dies el diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, quan va anar a renovar el DNI de la seva filla menor acompanyat per la seva parella. Pedrós ha carregat contra el govern espanyol per necessitar 7 agents per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident. Des de l'ANC també han carregat denunciat contra un cas que no es pot deixar passar i han demanat responsabilitats tant per el subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, com el president de la Generalitat, Salvador Illa. Amb crits d'independència i no ens faran callar, una cinquantena de persones han protestat perquè consideren que es tracta d'un abús policial i un cas evident de discriminació lingüística que va patir el diputat invident de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, quan va anar a renovar el document d'identitat de la seva filla a la comissaria de la Jonquera. Pedrós ha reconegut que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el va trucar per interessar-se per la situació. El diputat de Junts, però, considera que la trucada va ser per encàrrec d'algú que buscava proximitat i tranquil·litat. Isaac Pedrós, però, també ha lamentat que els Mossos d'Esquadra es van presentar a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera quan van passar els fets i canviessin del català al castellà. Quan això passa en una situació, doncs com quedem nosaltres, ha etzibat. Val a dir que a la concentració hi havia diversos representants polítics de Junts, entre els quals la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, però també s'hi han acostat representants de la CUP, com el diputat de Girona, Dani Cornellà, i d'Esquerra Republicana, com Jordi Vinyes. Tot plegat amb simpatitzants i socis cridats per l'Assemblea Nacional Catalana que han tallat el carrer Major, just al davant de les dependències policials vigilades pels Mossos d'Esquadra. El president de l'ANC, Josep Vila, ha carregat contra l'actitud dels agents i ha assenyalat que han volgut donar tot el suport a Pedrós i a aquelles persones que no denuncien situacions com aquesta, però que passen.
2: La Guàrdia Civil ha intervingut més de 86 quilos de drogues sintètiques en un operatiu a la Jonquera i ha detingut a dos homes de 42 i 26 anys per un presumpte delicte de tràfic de drogues. L'actuació va tenir lloc el passat 4 d'agost quan els agents van interceptar un turisme amb dos ocupants que circulava per la carretera Nacional 2 al terme municipal de la Jonquera. Durant la inspecció del vehicle, la Guàrdia Civil va localitzar 6 bosses amb 30 quilos de substància cristal·lina, una altra bossa amb 3 quilos de substància en pols i una trentena de bosses que contenien més de 153.000 pastilles amb un pes de gairebé 53 quilos. En total es van intervenir 86 quilos de substàncies que en les primeres proves van donar positiu en amfetamines i metamfetamines. L'anàlisi pericial definitiva encara està pendent. Els dos detinguts de nacionalitat espanyola van passar a disposició judicial i han ingressat a la presó provisional.
1: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha iniciat els tràmits per renovar novament el passadís que travessa la Muga i que està tancat al trànsit des de finals d'abril per problemes estructurals. El consistori va rebre el passat 31 de juliol l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua per executar-hi obres d'emergència. La previsió és començar aquesta mateixa setmana amb la descàrrega del material, sempre que les condicions del riu ho permetin. El passadís es va haver de tancar després de detectar-hi un deteriorament de l'estructura i risc de col·lapse parcial. La nova actuació arriba menys de dos anys després de la reparació que ja s'havia fet en novembre del 2024. Es tracta d'un pas important per la mobilitat del municipi, ja que connecta la zona de la depuradora i el càmping La Laguna amb el camí vell d'Empuri Brava i facilita els desplaçaments entre la carretera de Sant Pere Pescador, la Nacional 260 i la Marina. La seva reobertura permetrà, per tant, recuperar una connexió habitual i una alternativa als principals accessos d'Empuri Brava.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Anem al temps per les pròximes hores.
3: Un dimecres que aquí a les comarques de Girona també estarem pendents del cel i és que tindrem un eclipsi que el podrem veure sobretot de manera parcial a les darreres hores de la tarda. Al matí ens hem despertat amb la presència d'un cel molt més net a núvols, sí que encara tenim restes de núvols baixos, sobretot a la zona del Cap de Creus. A primeres hores de la tarda creixeran nuvolades, sobretot a cavall de la Cerdanya, del Ripollès i de la Garrotxa, i de fet no descartem que pugui caure algun ruixat que puntualment i localment pugui anar acompanyat de tempesta, però a mesura que hem passat les hores de la tarda, aquests ruixats aniran a la baixa i el cel poc a poc anirà calant més net a núvols. A l'hora de l'eclipsi sí que el podrem veure de manera molt millor a les comarques del Baix Empordà, del Gironès i també de la Selva, on aquí tindrem la presència també de núvols alts i prims, sobretot a la zona de Santa Coloma de Farners. En canvi, a la zona del Pirineu més de Girona tindrem la presència de molts més núvols que dificultarà molt més aquesta visió de l'eclipsi.
1: Gràcies, doncs, per aquesta informació. Posem punt i final recuperant els titulars. 8 de cada 10 inicis de tractament per addiccions a Girona són per alcohol o cocaïna. La La Guàrdia Civil intervé més de 86 quilos de drogues sintètiques a la Jonquera. Castelló afronta l'esperada reparació de l'estratègic pas dels Griells sobre la Muga per evitar el seu col·lapse. L'Hospital de Figueres millora l'experiència de les persones ateses a urgència i es situa per sobre de la mitjana catalana. Unes 50 persones es van concentrar ahir contra la catalanofòbia davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Recordin que a l'hora en punt hi ha més dades, sempre amb els companys de la xarxa de comunicació local.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

aquí els atents, sí, sí, són ells, són els Catarres. Diumenge sense drames. 18 minuts i les 12 del migdia. Avui és el dia de l'eclipsi, tothom està parlant i tothom està pendent. Serà, recordeu, entre les 8:30 i 32, eh? Al vespre.

0: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
2: Richard Hall és una gran peça musical i un dels èxits del darrer àlbum del mestre Bruno Mars.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 euros. El quilo et surt a 4,50 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Antonio Carmona, Vicente Amigo, és el punto sobre la i.

0: Carmona i Vicente Amigo. El punto sobre la I. 31 graus de temperatura aquí a Vilafant.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
3: No, una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
4: ¿A que sí?
3: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
2: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
5: Por cierto, tu marido es un gilipollas y le voy a patear.
6: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
2: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris. Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
7: No hay aventura imposible para la patrulla canina.
8: Juntos podemos.
9: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
10: ¿Cuánto tiempo?
11: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
2: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
12: ¡Tiburón!
13: Todo va a salir bien.
14: Continguts en xarxa.
0: Interessants estrenes de sèries i pel·lícules per passar un bon estiu, també, eh? Hi ha moments de tot. Llames! Aquesta és la cançó, és el tema de Bombay. Bombay!

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. Una bachata
1: d'aventura. Arribem al butlletí de les 12 notícies a l'hora en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local. Tornem després de les 12 amb més música i més coses interessants aquí a la FM en aquest dimecres 12 d'agost, el dia de l'eclipsi.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat, volíem dir, a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que de moment serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
4: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem, però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
3: Parlon descarta també un increment de moviments d'última hora cap a Ponent, tot i que en aquesta zona es preveuen millors condicions meteorològiques per veure el fenomen. Aquest matí, de fet, s'han constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i s'ha activat també el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, s'han desplegat els Mossos amb 700 agents, els agents rurals amb 150 efectius i també el CAT 112, volíem dir, reforçarà la seva plantilla en un 15%. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'elevat risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments l'AP7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 10 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Cerdanyola, 5 quilòmetres entre Subirats i Gelida i 3 més entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a l'accés de l'A2 i l'AP7 a Martorell i també retencions a la B10. A banda, el trànsit és dens a l'altura de Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell en direcció Lleida per la 2 a causa precisament de l'eclipsi. I les obres per renovar el paviment de la C32 a la Ronda de Dalt obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 del divendres 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, però, obert al trànsit en tot moment. I un jove de 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Granyena i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
6: Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a parendar. Si no tuve lo...
7: La teva companyia diària.
8: Diré que en tu he guanyat.
1: Correm del butlletí informatiu de les 12.
7: Món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Exacte, aquí estem, 107.3 de la FM, el teu punt del dial. També ens pots escoltar a través d'internet, a través de la nostra plana web radiovilafant.net o .cat, eh? Alex Warren, Faber.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: És música dinàmica discotequera de Anot i 54 Ulta. La cançó Parla amb mi, Talk to you.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Energia.
5: Vinga, va, una mica d'energia, fem una mica d'esforços i d'esport, eh? Diuen que va bé per la salut. Som-hi, doctor Prats, energia.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: No sabem què passa al centre de Figueres. Torna a haver-hi una altra avaria elèctrica que afecta tota la zona del Rovell de l'Ou. És que aquest any, amb tants aires acondicionats, tant de consum elèctric, em sembla que les línies no estan pensades per això, eh? Bob Sinclair, Chiesa, I Can Wait. Això sí, Endesa diu que repararà aviat i que cap a la una del migdia podrà haver-hi tornada del sistema elèctric. A veure si és veritat, eh?

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Avui us parlaré d'una proposta que té a veure amb fluir. Ara m'explicaran això del flow. Per això m'acompanyen en Ricardo Galarza, la Míriam Monteys i en Xavi Roura. Benvinguts a tots tres als estudis de Ràdio Vilafant.
1: Hola, hola, moltes gràcies.
2: Molt bones.
3: Gràcies.
0: Què és això del flow Empordà? Expliquem una miqueta. Què vol dir flow, també?
1: Bueno, la idea original la vaig tenir jo, de fet, i la vaig traslladar als meus companys. Jo, a mi, el que se'm va acudir era fer una fira relacionada amb el món dels hàbits saludables i productes saludables. Però aleshores, entre tots tres, ens vam anar engrescant, els hi vaig traslladar la idea, i un va dir, ostres, sí, però podem afegir això, podem afegir allò altre, i al final, entre tots, hem estat creant tot un festival relacionat amb la idea de flow, que és la idea de fluir del benestar total o pràcticament total en una persona.
0: Clar, jo entenc que fluir vol dir deixar-te portar, o no és ben bé això? Miro la Míriam, miro en Ricardo...
2: Bueno, fluir básicamente en el sentido que nosotros lo enfocamos, ¿no?, en el festival, significa, sí, un dejarse ir, pero un dejarse ir dentro de la vida. O sea, no es una cosa de desconectar con la vida, sino al contrario, la vida pues tiene muchos obstáculos, ¿no? Tiene cosas muy bonitas, pero tiene cosas también que no lo son tanto y que nos desequilibran. Entonces, fluir en este sentido es cómo somos capaces de afrontar las dificultades de la vida de una forma más proactiva y más positiva en relación con uno mismo y en relación con el entorno que uno le rodea. O sea, hablamos de autorregulación, cómo nos autorregulamos mejor.
0: Claro, porque podemos fluir cap al que no es saludable. O no?
3: Bueno, en principi, de forma natural, la vida flueix cap al que és bo, no? Llavors, si flueixes de veritat, jo crec que al final que la vida et porta cap a estar bé, no? Perquè a vegades doncs, posem entrebancs nosaltres, mals hàbits, amb una ment, no?, doncs massa estressada, i això ens fa que no estiguem en aquest estat de flow que hauria de ser com lo natural, per dir-ho així, no? Llavors, quan tu comences a estar en aquest estat de flow, que és, no sé si mai heu tingut aquesta sensació com de tenir, no sé, d'estar com que no saps quin moment estàs, quina hora és com que el temps passa i no
0: com quan estàs de vacances.
3: Exacte. Aquest estat en què dius, ai, però si ha passat el temps i no me n'he ni adonat, no? I ha estat superbé. Són aquests moments, això és el flow. Sí? És aquest estat on estàs connectat amb la vida i no estàs pendent de què passa, què penso, quina hora és com, aquest és el punt en què tot està bé. Llavors això és flow.
0: I aquest festival, això tan difícil que ens ha... que sembla tan fàcil com això que ens ha dit la Míriam, que sembla tan fàcil però que és tan difícil a la vegada, com ho explicareu o què fareu, en què consistirà aquest festival?
1: Bueno, tenim diverses propostes, la majoria s'enmarquen en l'espai que utilitzarem, que és Can Xiquet de Cantallops, un hotel de 4 estrelles. Llavors, allà en aquella zona doncs s'enmarcarem des de xerrades, petites càpsules sobre nutrició, estil de vida, com també taules rodones més obertes a fomentar el debat entre professionals del món de la salut o del món del flow, per dir-ho d'aquesta manera, i també propostes una mica més allunyades de les taules, com per exemple són activitats de moviment, com ioga, pilates, aquest tipus de moviment més físic, més fluir d'una altra manera, i també alhora doncs, acabarem amb uns concerts de música. També tenim diverses propostes més emmarcades en el món de la immersió, de propostes immersives, experiències d'aquest tipus, i evidentment, com que és tot un dia d'activitats, doncs no poden faltar doncs, una food truck, menjar, beguda i aquest tipus de serveis més directes per a les persones.
0: Clar, i això estem parlant que serà al setembre, estem al mes d'agost, tenim antelacions i hem d'apuntar, qui m'explica com ho hem de fer, encarat a tothom, a quines edats...
2: Sí, vamos a ver, ya tenemos la web publicada, que se puede uno ver todo el programa, y tenemos pues un early price, un precio un poco más económico de las entradas, que se pueden adquirir a través de la web, y luego tenemos también una oferta a mitad de precio para jóvenes, porque nos gustaría pues que la gente joven pues también se aproxime
0: a una propuesta
2: como esta. Joves es de hasta los 24 años. Ay. Hasta los 24 años. Hemos considerado joven cuando todavía no has salido del nido, cuando estás estudiando, ¿no?
0: Val, però no es deixa mai d'estudiar en aquesta vida.
2: No, total, i bien que un
0: precisament aquest festival també estudiarem, no? Perquè aprendrem coses noves. no?
3: Sí, clar, la idea és aportar coneixement, no? És a dir, com ampliar la perspectiva de què vol dir, no?, el benestar, perquè al final el benestar és molt ampli. I el que volem és aportar mirades de molts àmbits diferents, no? Des de, bueno, no volem avançar, tot i que es pot consultar a la web, no? però és mirada, el que deia el Xavi, no? des d'una mirada més de la nutrició fins a la mirada més de la ment, no? Una mirada també de la calma mental, realment la calma mental, que parlem molt, però és tan important la calma mental. Llavors allà experimentarem què vol dir la calma mental, perquè al final estem parlant d'un coneixement que el que volem és que la persona experimenti allà mateix, que és una mica la diferència, no?, entre anar a un lloc on només aprens de forma mental un concepte o l'estàs experimentant allà. Hem volgut, diguem, ho fem aquí a casa nostra, que és l'Alt Empordà, no?, perquè considerem que l'Alt Empordà és un territori 100% on el benestar ja s'està, ja, tu ja l'experimentes aquí. De fet, cap de nosaltres tres som originaris de l'Alt Empordà i tots tres estem aquí perquè realment una de les coses que ens uneix és aquest sentir l'Alt Empordà com un espai on s'hi viu molt bé, no? És a dir, sense fer gaire res, tu a l'Empordà ja hi vius molt bé, no? Per tant, és un territori que ja és benestar, i el que volem és que la persona que vingui experimenti, a més, no només l'espai, que és a Can Xiquet, que és espectacular, sinó experiències que connectin el territori amb el benestar d'un mateix, no? Que és una mica la idea.
0: Ara parlàveu que cap dels tres sou originaris d'aquí i de l'Alt Empordà, i que heu vingut aquí, doncs suposo que en aquesta recerca d'aquest flow, no?, d'aquest benestar. Com us vau trobar? Com ha iniciat? Tu, Xavi, deies, no?, que vas tenir la idea, vas parlar amb ells. Com us vau conèixer? És la típica pregunta que li fas a una parella. Com va sorgir aquesta relació?
1: Bueno, a través de la meva feina, que estic en una agència de comunicació aquí a l'Empordà, doncs vaig conèixer en Ricardo fa ja un parell d'anys, i bueno, ens va quedar la relació a nivell personal, i quan, com que sé que també és molt inquiet a nivell d'aquesta...
0: Sempre està organitzant coses, eh?
1: Sí, correcte, i sempre està muntant cosetes. I vaig dir, ostres, Ricardo, se m'ha acudit això, i ell de seguida va pensar amb la Míriam, que s'havien conegut feia poc també, i va dir, entre tots tres ho podem fer, això.
3: Sí, bé, de fet, no feia molt que ens coneixíem, molt poc, en realitat, no? I no sé, clar, a més, clar, a mi em va encaixar molt perquè jo feia un parell o tres anys que anava al darrere d'organitzar un event semblant a aquest, i va ser com, ostres, hi ha càmeres, algú m'està espiant, perquè això és exactament el que jo volia muntar, però és que jo sola, doncs, era més complicat. De fet, vaig arribar a muntar unes jornades de benestar aquí, que va ser l'octubre passat.
0: Sí, que ens en vas parlar també, sí, aquí a la ràdio.
3: Sí, vam fer diferents propostes, activitats, doncs, a diferents pobles de l'Empordà, i la veritat va tenir una acollida super, super bona. Tant és així que després amb l'Ajuntament vam organitzar el Fòrum de Benestar, que es va fer ara també fa poquet, i va tenir una acollida molt, molt, molt bona. Per tant, està clar que l'Empordà i el benestar estan top ara mateix, i per això jo crec que de seguida ens va sorgir la idea de dir, vinga, anem a fer algú amb cara i ulls i que sigui molt, molt, molt xulo.
0: I el fet de fer-ho al setembre, em comentàveu cap al 19, perquè ja ha passat l'estiu, que és l'època potser més estressant, estem acabant l'estiu, aquesta ve la tardor, baixada d'energia, no sé si va per aquí o no.
2: Bueno, en realidad, septiembre, claro, es un mes donde todavía, claro, queremos hacer actividades que también suceden fuera. Hay una carpa grande, hay un jardín precioso con unas vistas increíbles al Empordà, ¿no? Y claro, la idea es que puedan pasar cosas fuera. Con lo cual, claro, la fecha de septiembre nos parecía ni mucho calor, como es ya pleno verano, ni tampoco irnos demasiado metido ya hacia el otoño. Entonces, bueno, fue como la propuesta general. La verdad es que ha sido todo muy, muy fluido.
0: Muy fluido.
2: Vamos, sí,
0: claro,
2: fluyendo.
0: Es de un flow y he anat fluint per organitzar-ho, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Es que somos todos los tres, somos muy, muy así en esa onda. Y la verdad que, bueno, hemos resonado bien y, sí, bueno, estamos, la verdad, muy a gusto. Yo estoy súper a gusto de estar con Xavi y con Miriam. Y ahí vamos, pues nada, haciendo propuestas y también me gustaría reconocer la labor de tantos profesionales que han aceptado cuando les hemos dicho que si querían participar en el evento, hemos creado una asociación sin ánimo de lucro para poner en marcha el evento y les hemos propuesto a muchos profesionales de la zona si querían participar, y la verdad es que ha sido impresionante el cómo todos han tenido ganas de apoyar y de estar presentes. Entonces, claro, tenemos un programa extenso y además de primer nivel, con la mayor, bueno, personas de aquí. Y luego también traemos algún grupo musical de fuera muy interesante. Los grupos de música, la verdad es que son espectaculares.
0: O sigui, que no només fluirem, sinó que fluirem també amb la música, no? Que hi haurà moments més d'oci, que evidentment que tot va lligat, no? Al cap i a la fi. Les persones, la gent que ens pugui estar escoltant, estem conscienciats de voler estar bé? Perquè parlem molt del benestar, però realment ens ho creiem? O realment doncs volem fer el pas, no?, de participar, per exemple, en unes jornades com aquestes que ens expliqueu? O no? Ara he fet la pregunta difícil, eh? Veig la cara d'en Xavi.
1: A veure, el que és el benestar, se'n parla molt, sí, tens tota la raó. El que passa és que són moltes potes diferents que s'han de tenir en compte, no? I com la nutrició, com la regulació emocional, el sistema nerviós, no? L'estrès del dia a dia, el moviment, l'esport. Hi ha tants factors que avui dia influeixen en el benestar que potser de vegades la gent va una mica perduda, no? I aleshores, només que tinguis interès en un d'aquests factors, ja és motiu suficient com per interessar-te per un esdeveniment d'aquest tipus, perquè oferim una mica per tot, per a tots els àmbits, i perquè la gent, bueno, perquè si els hi pica la curiositat puguin doncs animar-se de jo vinc aquí només per fer una mica de pilates, però ostres, resulta que hi ha una xerrada que també parlen de regulació emocional, potser m'interessa d'anar allà, o l'experiència immersiva, o ja que hi soc li dic a la meva parella que també vingui perquè li interessa molt un altre àmbit d'aquest benestar del que es parla, no? Aleshores tenim un espectre tan obert que realment creiem que pot resultar d'interès de molta, molta gent.
0: Clar, estem disposats a cuidar-nos, aquesta és la pregunta, no?
3: El tema és que com que al final som vasos comunicants nosaltres, no? És a dir, la ment, el cos, les emocions, tot està comun... És a dir, si tu toques un aspecte d'aquests, automàticament la resta, per ressonància...
0: Es mou, no?
3: Es mou. Per tant, si a tu t'interessa la nutrició... perfecte, perquè quan tu milloris la teva, jo em dedico a fer hàbits, a regular hàbits d'alimentació de les persones i del seu benestar i la seva salut, a la que toques una miqueta la nutrició, automàticament la gent té més energia, dorm millor, es regula el seu sistema digestiu, i és com una espiral en cadena en positiu. Per tant, només que toquis un, no sé, persones que els costa dormir perquè tot el dia donen voltes al cap, no? Regules el sistema nerviós perquè es calmi una miqueta això, descansen millor, estan de millor humor, mengen millor, saps? Llavors, o una persona que pot estar mentalment molt bé, tot bé, però no es cuiden el cos, o jo què sé, els agrada molt menjar no sé quines coses, el que sigui, doncs, vale, està tot bé, però no et mous i tal. Llavors, bueno, comences a moure't una miqueta... I després de retruc, doncs tot el teu sistema també millora, perquè actives el teu metabolisme, pa, pa, pa. És a dir, que tampoc pot ser, no?, quan abans deies quines potes, quines branques té el benestar, en té tantes, que només que toquis una, per ressonància, la resta millora. És a dir, no cal agobiar-se de dir, no, és que jo he de fer això, he de fer l'altre i tal. Nosaltres... en el flow el que hem fet és com donar el que deia el Xavi, no?, un aspecte molt ampli del que és el benestar, i només que un t'interessi perquè ressona amb tu, perquè saps que no estàs cuidant bé el menjar, perquè saps que no estàs dormint bé, perquè saps que no et cuides prou el cos, és igual, vaig a provar de fer una miqueta de ioga perquè mai ho he provat, bueno, prova-ho, i si t'està bé i et sents bé, bueno, igual a partir d'aquí milloren altres aspectes de la teva vida, no? Per tant, és com, no cal agobiar-se en dir, és que he de canviar tota la meva vida per estar bé, no. Potser és, no sé, potser hi ha una petita pedreta sota la porta que no veus, la treus i tot s'obre i tot millora, no? I que nosaltres intentem com a, no sé, inspirar la persona que pugui venir i que algun aspecte de la seva vida millori perquè li ha inspirat allò que mai havia provat.
0: Doncs m'apunto això que digueu, i de cares al setembre doncs us tornem a convidar que veniu a la meva companya, amb la Mercè Munt, i que expliqueu més detalladament totes aquestes potes que heu anat dibuixant i apuntant aquí en aquesta proposta del Flow Empordà. Doncs que la gent s'hi vagi apuntant, que entri a la web, que mirin a veure què és el que li ressoni, i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui aquí. Moltes gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies, Mercè.
4: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
5: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
6: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
5: Inscripcions a www.vilafant.cat.
7: Gràcies, Mercè Mainé, per aquesta interessantíssima entrevista. És que hem de cuidar el cos, la ment. I aquí tens música de Benny Blanco, Selena Gómez i Becky G. Te olvido.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Una mica de natació, us sembla bé? Home, aquesta hora, amb aquest solet, la veritat, 32 graus aquí al nucli antic a Vilafant. Avui arribarem als 34-35, eh? Déu-n'hi-do quina calda, eh? Això, atenció, perquè diuen que el cap de setmana, i a partir del cap de setmana, sobretot els primers dies de la setmana vinent, les temperatures aniran una mica a la baixa i podríem tenir alguna pluja, eh? BTS, Swan!

diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres, oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Vinga, va, si tens moto, trail, apunta't a aquesta trobada motera que organitza la cafeteria Bé de Gust de Figueres, com ja és tradició, per al proper dia 6 de setembre. No t'ho perdis, eh? Juan Magán, Omar Montes. Ayer la vi.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Buos i Leire, no hi ha pla B. No, no, tenim un pla i prou. Aquí no estem d'històries de tenir pla A, pla B, pla C. No, no, no hi ha pla B.

0: tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
1: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el Black Horn.
0: L'aquacham per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
3: Dani Six i Skit s'estan convertint en una de les peces de l'estiu.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Vinga, ritme de Karol G ara mateix amb aquest Matadora.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Gaudim tot l'estiu plenament de la bona música, de la bona companyia, d'estar amb vosaltres aquí al 107.3 de la FM i de cançons com aquesta dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo.

clar, li has de fer un senyal de que l'estimes, perquè és que si no, no se n'assabenta, eh? Els Amics de les Arts, segurament. T'estimo. I avui arribarem al butlletí de la una, les notícies, amb l'Erika Ifunzo. Un domingo de playita, eh? Això que ens agrada tant a tots. Salutacions de Toni Guerrero, d'aquí no res.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, a una us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació a l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Aquest matí s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i també s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, els Mossos desplegaran també 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 5 quilòmetres de cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 5 més entre Subirats i Gelida. També hi ha 4 quilòmetres de trànsit intens entre Castellbisbal i el Papiol. A més, també hi ha retencions a la B10 a Barcelona i a la C32 entre Castelldefels i Tarragona. A l'interior també un accident a la T1025 a Mas de Barberans obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. I de fet, com us explicàvem, en aquest accident ha mort un conductor d'un tractor que en una sortida de via ha acabat volcant el vehicle. Amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals. I els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb 2 salvavides telecomandats, un aparell pioner a Catalunya que permet fer els rescats des de terra i evitar que els agents hagin d'entrar a l'aigua. El cos va incorporar aquests dispositius la tardor passada i fins al 31 de juliol s'han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat. I pel que fa als esports, l'ACB acaba de publicar el calendari de la Lliga Endesa 2026-2027 que començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. La nova temporada comptarà amb els mateixos 5 equips catalans que l'anterior: Barça, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, Quinsanes Manresa i Lerna Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4,05 €. El quilo et surt a 4,50 €. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquesta edició. Avui, dia de l'eclipsia, en aquest dimecres 12 d'agost. Aquestes són les notícies més importants i destacades d'avui a les nostres comarques. 8 de cada 10 indicis de tractament per addiccions a Girona són per alcohol o cocaïna. La Guàrdia Civil intervé més de 86 quilos de drogues sintètiques a la Jonquera. Castelló afronta l'esperada reparació de l'estratègic pas de Griells sobre la Muga per evitar el seu col·lapse. L'Hospital de Figueres millora l'experiència de les persones ateses a urgències i es situa per sobre de la mitjana catalana. Unes 50 persones es concentren contra la catalanofòbia davant de la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Aquestes són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. I les addiccions, sobretot a Catalunya, són doncs addiccions per alcohol o cocaïna. I en té més dades la nostra companya Mercè Mainé.
2: L'alcohol i la cocaïna van motivar 8 de cada 10 inicis de tractament per addiccions a les comarques gironines durant l'any passat. Segons les dades dels centres d'atenció i seguiment de les drogodependències, els CAS, un total de 1.114 persones van començar tractament durant el 2025. L'alcohol va ser la principal causa amb un 49% dels casos, seguida de la cocaïna amb un 31%. A molta distància se situen el cannabis amb un 10% i l'heroïna amb poc més d'un 2%. El nombre de persones que van iniciar tractament va baixar un 9,5% respecte a l'any 2024. 3 de cada 4 persones eren homes i l'edat mitjana se situava en els 44 anys. En total, els centres gironens van atendre prop de 5.000 persones i van registrar més de 59.000 visites assistencials. El pes de l'alcohol i la cocaïna és, a més, superior a Girona que el conjunt de Catalunya, on representa respectivament el 44% i el 27% dels inicis de tractament.
1: L'Hospital de Figueres continua avançant en la millora de l'experiència de les persones ateses al servei d'urgències. Això reflecteix els resultats de l'enquesta Plaensa 2026 i del Servei Català de la Salut, que situen el centre a l'Empordanès per sobre de la mitjana catalana a la majoria dels indicadors analitzats i mostren una evolució molt positiva respecte als darrers anys. Un dels avenços més destacats és la millora de la informació sobre el temps d'espera, que incrementa 28 punts respecte a l'any anterior i arriba al 78,3%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que està al 57,8. Aquesta evolució coincideix amb la implantació de les pantalles informatives al servei d'urgències, una actuació que ha de contribuir a oferir una informació més clara i accessible a les persones usuàries. La comunicació amb les persones ateses és un dels àmbits millor valorats. El 96,4% de les persones usuàries del servei d'urgències de l'Hospital de Figueres considera que la informació rebuda és clara i comprensible, mentre que la informació sobre les proves diagnòstiques arriba al 93,5%. Amb dues puntuacions clarament superiors a la mitjana catalana. També destaquen els excel·lentes o les excel·lentes valoracions de les explicacions sobre el motiu de l'ingrés i de la informació facilitada en el moment de l'alta. L'enquesta també posa en valor el tracte rebut per l'equip de professionals. Les persones ateses destaquen especialment el temps que els dedica el personal mèdic, la seva capacitat d'escolta i la participació en la presa de decisions, amb puntuacions superiors a la mitjana catalana. Igualment, el tracte de l'equip de portalliteres arriba al 99,2%, igualant la millor puntuació registrada de Catalunya. Pel que fa als espais assistencials, els tres indicadors analitzats presenten una millora significativa: la comoditat de la sala d'espera, les condicions dels espais d'atenció i el confort de les lliteres augmenta més de 10 punts respecte de l'any anterior. Els resultats també mostren una elevada confiança en les persones usuàries en el servei, amb uns nivells de satisfacció global i fidelitat que mantenen els valors molt alts. Una cinquantena de persones convocades per l'ANC s'ha concentrat aquest dimarts durant prop d'una hora davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera en protesta per l'episodi de catalanofòbia i abús policial que van patir fa uns dies el diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, quan va anar a renovar el DNI de la seva filla menor acompanyat per la seva parella. Pedrós ha carregat contra el govern espanyol per necessitar 7 agents per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident. Des de l'ANC també han carregat denunciat contra un cas que no es pot deixar passar i han demanat responsabilitats tant per al subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, com el president de la Generalitat, Salvador Illa. Amb crisi d'independència i no ens faran callar, una cinquantena de persones han protestat perquè consideren que es tracta d'un abús policial i un cas evident de discriminació lingüística que va patir el diputat invident de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, quan va anar a renovar el document d'identitat de la seva filla a la comissaria de la Jonquera. Pedrós ha reconegut que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el va trucar per interessar-se per la situació. El diputat de Junts, però, considera que la trucada va ser per encàrrec d'algú que buscava proximitat i tranquil·litat. Isaac Pedrós, però, també ha lamentat que els Mossos d'Esquadra es van presentar a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera quan van passar els fets i canviessin del català al castellà. Quan això passa en una situació, doncs com quedem nosaltres, ha etzibat. Val a dir que a la concentració hi havia diversos representants polítics de Junts, entre els quals la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, però també s'hi han acostat representants de la CUP, com el diputat de Girona, Dani Cornellà, i d'Esquerra Republicana, com Jordi Vinyes. Tot plegat amb simpatitzants i socis cridats per l'Assemblea Nacional Catalana que han tallat el carrer Major, just al davant de les dependències policials vigilades pels Mossos d'Esquadra. El president de l'ANC, Josep Vila, ha carregat contra l'actitud dels agents i ha assenyalat que han volgut donar tot el suport a Pedrós i a aquelles persones que no denuncien situacions com aquesta, però que passen.
2: La Guàrdia Civil ha intervingut més de 86 quilos de drogues sintètiques en un operatiu a la Jonquera i ha detingut a dos homes de 42 i 26 anys per un presumpte delicte de tràfic de drogues. L'actuació va tenir lloc el passat 4 d'agost quan els agents van interceptar un turisme amb dos ocupants que circulava per la carretera Nacional 2 al terme municipal de la Jonquera. Durant l'inspecció del vehicle, la Guàrdia Civil va localitzar 6 bosses amb 30 quilos de substància cristal·lina, una altra bossa amb 3 quilos de substància en pols i una trentena de bosses que contenien més de 153.000 pastilles, amb un pes de gairebé 53 quilos. En total es van intervenir 86 quilos de substàncies que en les primeres proves van donar positiu en amfetamines i metamfetamines. L'anàlisi pericial definitiva encara està pendent. Els dos detinguts de nacionalitat espanyola van passar a disposició judicial i han ingressat a la presó provisional.
1: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha iniciat els tràmits per renovar novament el passadís que travessa la Muga i que està tancat al trànsit des de finals d'abril per problemes estructurals. El consistori va rebre el passat 31 de juliol l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua per executar-hi obres d'emergència. La previsió és començar aquesta mateixa setmana amb la descàrrega del material, sempre que les condicions del riu ho permetin. El passadís es va haver de tancar després de detectar-hi un deteriorament de l'estructura i risc de col·lapse parcial. La nova actuació arriba menys de dos anys després de la reparació que ja s'havia fet el novembre del 2024. Es tracta d'un pas important per la mobilitat del municipi, ja que connecta la zona de la depuradora i el càmping La Laguna amb el camí vell d'Empuri Brava i facilita els desplaçaments entre la carretera de Sant Pere Pescador, la Nacional 260 i la Marina. La seva reobertura permetrà, per tant, recuperar una connexió habitual i una alternativa als principals accessos d'Empuri Brava. Segons informa l'Ajuntament de Figueres, per tal de garantir la seguretat durant l'observació de l'eclipsi solar des del castell de Sant Ferran, queda prohibit l'estacionament de vehicles al passeig de la pujada del castell, des de l'avinguda Salvador Dalí fins al castell i a l'esplanada del castell de Sant Ferran, avui dimecres dia 12 d'agost, a partir de les 2 del migdia. En funció del volum d'assistència, es podria restringir temporalment la circulació de vehicles en tota aquesta zona per garantir l'accés, naturalment, i que tothom pugui gaudir de veure l'eclipsi de sol des del castell de Figueres.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Anem al temps per les pròximes hores.
3: Un dimecres que aquí a les comarques de Girona també estarem pendents del cel i és que tindrem un eclipsi que el podrem veure sobretot de manera parcial a les darreres hores de la tarda. Al matí ens hem despertat amb la presència d'un cel molt més net a núvols, sí que encara tenim restes de núvols baixos, sobretot a la zona del Cap de Creus. A primeres hores de la tarda creixeran nuvolades, sobretot a cavall de la Cerdanya, del Ripollès i de la Garrotxa, i de fet no descartem que pugui caure algun ruixat que puntualment i localment pugui anar acompanyat de tempesta, però a mesura que deixin passar les hores de la tarda, aquests ruixats aniran a la baixa i el cel poc a poc anirà calant més net a núvols. A l'hora de l'eclipsi sí que el podrem veure de manera molt millor a les comarques del Baix Empordà, del Gironès i també de la Selva, on aquí tindrem la presència també de núvols alts i prims, sobretot a la zona de Santa Coloma de Farners. En canvi, a la zona del Pirineu més de Girona tindrem la presència de molts més núvols que dificultarà molt més aquesta visió de l'eclipsi.
1: Gràcies, doncs, per aquesta informació. Posem punt i final recuperant els titulars. 8 de cada 10 inicis de tractament per addiccions a Girona són per alcohol o cocaïna. La Guàrdia Civil intervé més de 86 quilos de drogues sintètiques a la Jonquera. Castelló afronta l'esperada reparació de l'estratègic pas dels Griells sobre la Muga per evitar el seu col·lapse. L'Hospital de Figueres millora l'experiència de les persones ateses a urgència i es situa per sobre de la mitjana catalana. Unes 50 persones es van concentrar ahir contra la catalanofòbia davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Recordin que a l'hora en punt hi ha més dades, sempre amb els companys de la xarxa de comunicació local.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4 euros amb 5 cèntims. El quilo et surt a 4 euros amb 50. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ràdio Vilafant,

és, no és mesquí. Ni que por és isarda.

0: dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijuan.
7: La consellera d'Interior Núria Parlon assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià, amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra esperada portada d'aquest dimecres, i és que després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 7:45 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà al sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
10: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
11: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
12: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lugar que es imposible ver oral. Por la tele, hombre, sí, claro.
5: Penso que será el último eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
10: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
7: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar la P7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta allà entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
14: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
13: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
15: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
16: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
15: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
18: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendi.
17: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
0: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència també, la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
19: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
20: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem pogut subratllar que aquí a l'Ebre hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
19: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
0: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
21: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
22: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
21: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
0: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
24: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlit que és l'eclipse.
23: I després de l'eclipse, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
0: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret la Ona Fàbrega.
25: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
1: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
2: Anem a Sud de Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
3: A Osona, Osona.
6: A Torelló.
3: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
8: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que, si els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'ls des de com podem.
9: No, he de buscar unes gafes i no hi gafes. Ja s'han vendit totes.
26: Sí, intentarem o a Centelles o a Tona. No, veurem.
27: O al Puigcegordi o al Castell. Tona. O al
6: Castell de Tona. Les ulleres, sí.
3: Ja fa dies que les tenim perquè ja sabíem que passaria això.
27: A la 11. La 11 ha estat el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
28: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse, bueno, havia fet altres coses, no sé.
0: En punt un quart de tres de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia, ja és a Tarragona per cobrir aquest fenomen. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
29: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans de fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista a Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
30: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
29: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
0: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem, evidentment, a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric que en directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
31: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent arreu per veure este fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Deltebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Deltebre.
32: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80 entre voluntaris també de l'eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats, o sigui, nous mercats que, de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic. Hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut. Hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
31: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interbolir, perquè no hi hagi res que pugui interbolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
0: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
33: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del segle amb el mòbil. Que de retall.

Solid as a rock. El rock is solid. I és la música d'aquesta parella fantàstica, As for M. Simpson. I seguim escoltant bona música. Ells són els germans Jeep, Barry, Robin i Maurice. Només en queda un, però van aconseguir èxits com aquest. Això és Tragedy, des de l'Spirits Haven.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Després de molta espera, avui és el dia en què Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on surt Servi, però només serà al sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult. L'expectació per aquest fenomen ha derivat en moltes mesures de seguretat per part de les autoritats i una d'elles és el dispositiu especial del govern davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país. El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi i el seu director, Ramon Lamil, no descarta tallar entrades en aquesta via, sobretot de la zona del Delta de l'Ebre.
2: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
1: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta. No canviem de tema, ja que el Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. I pels que no pugueu o no vulgueu viure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 de la tarda, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Eclipsi a banda, passem a la política, ja que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l'absència del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a la Cambra Alta, on se l'havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Pujol ha reclamat que es respongui què va fallar i ha afirmat amb contundència que si l'Estat invertís els mateixos esforços en els problemes de veritat que en el procés, ara no es lamentaria morts ni la molesta sensació que Espanya és un colador. Mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat aquest dimecres la preocupant batalla partidista oberta entre el PP i PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Esquerra lamenta que es perdi el focus amb decisions que tenen expectatives polítiques. I un breu apunt per acabar, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada 2 salvavides telecomandats que permeten realitzar els rescats des de terra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Cameron, Whitcomb, aquí tenim la radiofórmula del 107.3 de la FM. Escoltem el One for Nothing.

0: care, I need all your holy love, and I never really want for nothing but you.
1: Ruta 66. Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: I és que Ràdio Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me quiero ver, no sé, pero la ràdio que ens uneix.
6: No sé a dónde voy, no es real.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tenies raó, aquí continuem amb la nostra radiofórmula, amb aquesta proposta musical que ens arriba de la mà de RVFV.

0: chavales. ¿Qué dices? Son mentiras, hombre. Siempre está igual. No va a cambiar en tu vida. El que no va a cambiar soy yo. Adiós.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'ha...

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: Doncs sí, una cançó molt de ritme, Aina Machuca, L'estiu ets tu, una cançó doncs, que hem escoltat aquest estiu 2026. Ets tu.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos. Oscura bellesa.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4 euros amb 5 cèntims. El quilo et surt a 4 euros amb 50. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
7: El programa internacional molt present aquí a casa nostra, Ràdio Vilafant, ara mateix amb la Rita Ora, amb el seu...

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats.

0: i a la teva causa hi fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant i fem encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sons de guitarra per començar a gaudir d'aquesta proposta musical de Dasha amb aquest Memo.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual. Interior també ha activat la fase d'alerta del Procicat davant d'una jornada de màxima expectació, en un gest de prevenció que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment a Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Així ho explica la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
1: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió, malgrat tot, és que sigui una jornada tranquil·la i festiva. I en ple dispositiu de mobilitat per l'eclipsi, una incidència obliga a reduir a 2 trens per hora i sentit la circulació a l'R2 Sud entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Renfe, es tracta d'una incidència a la infraestructura a prop de Castelldefels. Els convois que facin el recorregut faran parada a totes les estacions del tram. Fonts de DIF han detallat també que es tracta d'una avaria que afecta el canvi d'agulles. I seguim amb les incidències, ja que un problema en l'alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport del Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en enlairaments com en aterratges. Aena ha assegurat en un missatge a xarxes socials que la fallada del subministrament elèctric de la torre de control a hores d'ara ja s'ha recuperat i que les sortides i arribades s'estan operant totes de manera gradual. El servei s'està restablint lentament, però encara no ha estat normalitzat. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Actualitat i grans èxits des de Ràdio Vilafant FM amb la nostra ràdio fórmula de Bausa, amb aquest magnètic.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: Fan 107.3 FM.
1: Una nova versió en format aniversari que està present a Spotify, de Shakira, Xenan i Vi, amb el Hips Don't Lie.

0: Isabelle.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio. Notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música d'actualitat i de grans èxits.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: Then we should clean that up. I don't know.
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària. I tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
3: I més música, més emoció, més sensació.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La música que continua amb Eric Bryan, Dale Pututi, Nesty, amb...

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 12 d'agost tens la cinta de llom de porc a trossos Carrefour al mercat, safata de 900 grams aproximadament, a un preu imbatible de 4 euros amb 5 cèntims. El quilo et surt a 4 euros amb 50. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
6: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
5: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
6: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
5: Ajuntament de Vilafant.
7: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: Doncs sí, una de les que ja formen part de la seva trajectòria, de versions i de temes propis. Banda Neon, Es busca catalanet.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
0: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: La Morocha. Aquestes són les cançons que ens agrada escoltar des de l'IFM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant a tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
0: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descrit l'eclipsi solar total d'aquest dimecres com un regal de la natura i ha demanat que la ciutadania el visqui amb prudència i civisme. Fa unes hores, en l'acte institucional Catalunya mira el cel, amb què s'ha iniciat el seguiment de l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, Illa ha celebrat que s'arriba a aquest moment amb els deures fets i ha volgut agrair l'entrega dels serveis d'emergència i les autoritats corresponents per oferir totes les garanties de seguretat.
2: Hem pres les decisions que s'havien de prendre en aquest sentit. Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi, i també vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme. Acabo ja agraint la feina que s'ha fet, al comissionat, a la consellera, i a tots els cossos i forces de seguretat i tots els voluntaris i personal que avui treballarà perquè en puguem gaudir nosaltres de l'eclipsi.
1: Recordem que el Ministeri d'Interior manté activada de manera preventiva la fase d'alerta del Procicat per mantenir tots els serveis d'emergències coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat de l'eclipsi. I en relació amb el dispositiu de seguretat i mobilitat del dia d'avui, el Servei Català de Trànsit ha registrat diverses retencions a l'AP-7 en sentit sud, derivades dels desplaçaments cap a les zones de més visibilitat de l'eclipsi solar. La major intensitat es concentra entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, i també entre Roda de Barà i el Vendrell. L'AP-7, al seu pas entre Subirats i Gelida, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola, Vilaseca i Reus o Tarragona, són altres trams on hi ha retencions. També a l'accés de la 2 a l'alçada de Martorell o a la B10 a Barcelona. A Lleida hi ha circulació amb congestió entre Granyanella i Cervera en uns 5 quilòmetres. I els bombers treballen en prop d'una trentena de dotacions, entre elles diversos mitjans aeris, per extingir un incendi de vegetació forestal que crema a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, a la zona del Castellot. L'incendi crema en descendent, però ha fet algun focus secundari i també hi hauria algun turisme afectat. En aquests moments, els efectius estan intentant tancar la cua de l'incendi. I el conductor d'un tractor ha mort avui, aquest dimecres, en un accident de trànsit després de sortir de la via i volcar a la carretera T10-25 en sentit Santa Bàrbara, al terme municipal de Mas de Barberans, a la comarca del Montsià. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat, els serveis d'emergències han rebut l'avís indicant que el conductor del tractor havia quedat atrapat al vehicle. Finalment, l'home de 75 anys i veí de Mas de Barberans ha mort i ara s'investiguen les causes de l'accident. Arran de l'accident s'han activat 3 patrulles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i 3 unitats del Servei del Sistema d'Emergències Mèdiques. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. El teu futur comença amb una bona decisió.
3: A la Salle Figueres t'oferim 2 cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
3: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
4: Ruta 66.
5: Benvinguts a un especial monogràfic de la Ruta 66, dedicat a la banda de pop-punk Good Charlotte. Tot i que van començar el 1996, el seu primer hit va arribar l'any 2000. La peça titulada Little Things obria l'àlbum de debut de títol homònim. Però abans d'escoltar-la, rep una salutació de la nostra part. En Marc de los Santos a les vies de so i qui us parla, en Pitu dos Santos.
6: Yeah, this song is dedicated to every

Little Things, primer èxit dels Good Charlotte de l'any 2000. Dos anys més tard, publiquen The Young and the Hopeless, l'àlbum que definitivament els va catapultar a la fama. En aquells moments, la banda estava composada per Joel Madden a la veu, el seu germà Benji com a primer guitarra, Billy Martin també a la guitarra i teclats, Paul Thomas baixista i Chris Wilson a la bateria. D'aquest disc destaca aquesta cançó que tracta del suïcidi, un gran problema a USA. Hold On s'anomena aquest track.

bandes sonores. Rock al cinema. La banda de la ciutat de Waldorf, a l'estat de Maryland, també va participar l'any 2002 en una banda sonora, concretament a la pel·lícula American Pie. Sens dubte, tot un himne per la joventut nord-americana de l'època. La cançó The Anthem sonava concretament a l'inici de la pel·lícula.

The Chronicles of Life and Death, cançó que dona títol a l'àlbum del 2004 dels Good Charlotte, que amb aquest treball emprenien un camí més proper al costat emo del pop-punk. D'aquest mateix treball va sortir una de les composicions més conegudes de la banda, i a més com a single principal. En aquest es mostrava el costat més dur del que significa la fama, I Just Wanna Live.

Predictable ha sigut un altre dels hits d'aquell exitós any 2004 per la banda Good Charlotte. L'any 2007 van tornar amb l'àlbum Good Morning Revival, que marcava un canvi d'estil cap al rock alternatiu amb matisos electrònics. El primer single d'aquest disc, amb la col·laboració de M Shadows i Sinister Gates dels Avenged Sevenfold, fou

Keep Your Hands Off My Girl és un altre hit que va sortir com a single d'aquell Good Morning Revival del 2007. L'any 2010, els Good Charlotte van canviar de discogràfica i van publicar Cardiology, un àlbum amb un toc més de pop i que després d'una breu introducció començava amb aquest Let the Music Play.

continuem l'especial d'avui de la Ruta 66 dedicat a la banda de l'estat de Maryland de pop-punk, els anomenats Good Charlotte. Continuem el 2010 amb el disc Cardiology. Dins aquest treball es va extreure Sex on the Radio, que no va tenir gaire promoció degut al cansament i als problemes amb les grans discogràfiques. Anem a escoltar-lo.

1979 va ser l'últim single de Cardiology, el cinquè àlbum dels Good Charlotte. A continuació, la banda fa una aturada de 5 anys. Així doncs, el 2016 publiquen un molt bon àlbum pels fans amb el so que desitgen. Joe d'Authority és el disc que recordava força a The Young and the Hopeless del 2002, però amb més maduresa. Un dels tracks més destacables és aquest Reason to Stay, amb la col·laboració de Simon Neil.

0: 1966. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou.
1: Fins aquí l'especial Ruta 66 dedicat a la banda americana de pop-punk anomenada Good Charlotte. Hem escoltat una tria de cançons dels seus 7 àlbums d'estudi. Per això ens acomiadem amb un tall de l'àlbum Generation RX, l'últim. Amb la cançó del 2018 California, The Way I Say I Love You, marxem. Ha sigut un plaer fins d'aquí a 7 dies. Com sempre, una forta abraçada d'aquests dos que fem possible aquest programa, la Ruta 66, en Marc de los Santos a les vies de so i qui us parla en Pitu. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Queden només uns minuts perquè Catalunya visqui el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen es produirà a partir de les 7:36 de la tarda i fins a les 8:30, tot i que només serà al sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. El Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió, i que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Pels que no vulgueu o no pugueu veure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentri en els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. Es demana especialment evitar l'accés a zones boscoses i properes al riu. De la mateixa manera, també es reclama no aturar-se als vorals de les vies ni estacionar vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que l'ambient previ a l'eclipsi solar està confirmant la gran expectació generada. Els principals punts d'observació s'han anat omplint malgrat la intensa calor i la incertesa pels núvols. Les carreteres també han registrat importants retencions, mentre que durant tot el dia s'han repetit les cues per aconseguir ulleres homologades. Arreu del territori, milers de persones s'han preparat per contemplar el fenomen, que no es produïa a Catalunya des del 1905, ocupant els espais habilitats amb cadires, parasols, menjar i begudes, mentre diverses organitzacions ofereixen activitats i ulleres de protecció. Enmig d'aquesta festa, Protecció Civil ha enviat un SOS per demanar el confinament de la població afectada per l'incendi forestal de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat els bombers, es tracta d'una zona que compta amb prop de 1.169 persones domiciliades. El cos continua treballant per apagar el foc amb 40 dotacions, 7 de les quals aèries. I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica investiga un accés no autoritzat a documentació compartida des del centre penitenciari Puig a les Basses de Figueres. Segons informa el Departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis i ha denunciat els fets al jutjat de Guàrdia de Figueres. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Ruta 66.
3: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir. De...
6: La nit més fosca, pànic a la ciutat.
7: De sectes hi ha moltes. I de molts tipus. I segurament, quan sentim aquesta paraula, la paraula secta, tenim la idea d'un home vestit amb una túnica que ordena fer certes coses als seus adeptes que es reuneixen en una casa o en un petit complex propietat del grup. Però, i si us diem que l'any 1961, a Xile, un alemany, Paul Schaffer, va construir una comunitat amb centenars de quilòmetres quadrats on va establir la seva pròpia llei i obligava a les persones que voluntàriament, en alguns casos, anaven a viure a aquest indret a sotmetre's a les seves idees i pràctiques i que en moltes ocasions també eren sotmesos a experiments i tortures en el cas que no seguissin els manaments del líder. Estem parlant de Colònia Dignidad, una comunitat sectària que amagava multitud d'atrocitats. A continuació, us els explicarem, perquè a l'estiu, la nit més fosca és pànic a la ciutat.
6: La nit més fosca, pànic a la ciutat.
7: Bones, benvinguts al segon programa d'estiu de la nit més fosca, per tant, benvinguts a Pànic a la ciutat. Aquest estiu, com ja vam fer la setmana passada, parlarem de sectes i no només això. Us explicarem com construir la vostra pròpia secta. Us explicarem diferents casos relacionats amb sectes existents, però us darem les instruccions perquè vosaltres, doncs, al acabar el programa, pugueu tenir una bonica secta. Una mena de curs de CCC sectari, però gratuït. No hi ha res millor per aquest estiu. I això, com és habitual, com ja ha estat habitual a les dues temporades anteriors, i en aquesta no podria faltar, aquest programa jo no el faig sol, sinó que el faig acompanyat d'en Francesc Morales, professor universitari a Alabama i expert en tot, en general, i en Jacint Casademont, que és comunicador, twitchero i influencer, però que no ha anat a la velada 3. Per tant, molt bones a tots dos. Què tal esteu?
8: Bé, bé, bé. Bé, molt bé. Això de la velada 3 no sé què és, però...
9: L'Ibai reuneix un grup de youtubers i creadors de contingut perquè es matin entre ells en un ring.
8: Ja sé què és, ja sé què és.
10: No ens ha cridat a nosaltres de moment.
8: Ja sabia què era, sí.
10: Nosaltres volem anar a la velada del Jordi Guayal, que xites aquell, que és més...
9: Sí, que és MMA i tal.
10: I a droga i coses.
9: També, bueno, a la velada també hi ha deixat anar.
10: En el programa anterior vam parlar d'una secta que era Heaven's Gate, que la teniu penjada a les nostres xarxes i a iVoox, Spotify, Apple Podcast, i la podeu recuperar a la web de Ràdio Vilafant i d'Ona Digital. I vam parlar d'una secta que creia en extraterrestres, que va acabar malament, però que, bueno, no era una secta, diguem, dolenta del tot, no? Perquè fins i tot els seus propis líders es creien allò que estava dient. Avui parlarem d'una altra secta, no parlarem d'una secta nord-americana, sí que parlarem d'una secta afincada en el continent americà però no a Nord-Amèrica. I Francesc, quina diferència radica entre la primera, Heaven's Gate, i aquesta que parlarem avui, que és Colònia Dignitat?
8: Home, una diferència principal és que no hi ha ovnis. A veure, la Heaven's Gate tampoc va haver-hi, però com a mínim els esperaven. Aquí a Colònia Dignitat no, ni creuen, que jo sàpiga, ni se'ls esperava. Val a dir que Heaven's Gate, o sigui, no era... No intentava, diguéssim, conquerir el món ni res per l'estil, però sí que algun dels exmembres van considerar que allò va ser un acte criminal i no un suïcidi massiu, però vaja, no es va poder fer gaire investigació criminal perquè tothom va morir. Aquí sí que tindrem investigacions a dojo. De fet, és impossible explicar tot el cas en pocs minuts. O sigui que farem un resum molt resumit que és la Colònia Dignitat.
10: Sí, és un programa que dona per fer un crims de 3 capítols.
8: Ben fet, sí. És a dir, sense allargar el tercer ni res per l'estil. No caldria, fins i tot 4 es podria fer amb Colònia Dignitat. I què és això de Colònia Dignitat?
9: No? Una cançó Manu Chao.
10: Ho sembla?
8: De fet, el nom oficial és una mica més llarg, és Societat Benefactora i Educacional Dignitat.
9: Això sí que és el títol del disc.
8: No, això és el que ell diu de fons, a darrere, allò que va parlant, allò que feia molt sovint el Manu Chao. Doncs aquest és el nom sencer, normalment es coneix només per a Colònia Dignitat, el seu nom en castellà, perquè ens trobem a Xile. De fet, ens trobem al centre de Xile, està gairebé al mig, no? Xile és aquell... la República de Xile té aquella forma allargassada.
10: Sí. És un país raro.
8: A la banda... Sí, bueno,
10: sí, sé, perquè és molt llarg però molt poc ample, diguem.
8: Val, geogràficament estrany.
10: Geogràficament.
9: Ah, anava a dir, què voliu? Bueno, no, geogràficament els països tots són raros. No,
10: bueno, sí, però sí, forma... Xile és molt llarg, o sigui, quasi sí. Bé, no va de punta a punta del continent sud-americà, diguem, però gairebé. I és molt llarg, però és molt poc ample. Sí.
8: Ja. I és un país que, dirigit cap a l'oceà Atlàntic, i de seguida l'Interland, no, està connectat amb els Andes, no? Té poc territori entre l'oceà i les muntanyes, i això fa que tingui problemes fronterers amb els seus veïns, bàsicament amb la República d'Argentina, que és el que més ens interessa per al cas d'avui. De moment sembla que encara no estigui... Res del que estigui explicant està relacionat amb una secta, però espereu-vos un moment. Aquesta colònia, que està en el centre de Xile, que té una mida aproximada de... entre 100 i 130 quilòmetres quadrats, és gran, és enorme, o sigui, si pensem en dimensions, és diverses vegades Girona, és més gran que Barcelona, de fet, l'extensió d'aquest territori. Avui en dia ja no es diu així.
10: Quan parlem de colònia, què estem dient? Una espècie de comarca?
8: Clar, estem parlant de colònia en el sentit clàssic de la paraula, perquè no era una colònia de on els estudiants van quan no hi ha cole. És una colònia d'alemanys que emigren d'Europa cap a Sud-amèrica.
10: Clar, però no hem d'imaginar-lo com un edifici i prou, sinó que és
8: una extensió
10: molt gran. O sigui, no és un ranxo on els alemanys anaven a fer...
8: No, en absolut.
10: A viure, diguem. O sigui, és com una extensió de territori.
8: Aquesta part sí, però vaja, és immens. Va arribar a tenir una central elèctrica, dues pistes d'aterratge, diversos restaurants, hi ha una torre de vigilància que encara es pot visitar. De fet, el nom del lloc avui en dia és Villa Baviera, i és un lloc no només habitable, sinó també visitable, no? És com si el poble espanyol ocupés tot Barcelona i haguessin tingut allà la gent esclavitzada, bàsicament. Això és el que hagués passat amb el poble espanyol. Per què és rellevant per un podcast com el nostre? Perquè el líder d'aquella colònia des de 1961 és l'infame Paul Schaffer. Paul Schaffer és un exsoldat de l'exèrcit alemany, de la Wehrmacht, durant la Guerra Mundial.
10: Nazi.
8: No sé si era membre del partit. Sí que alguns dels seus associats, diguéssim, dels seus camarades que hi havia al seu voltant, sí que eren membres del partit nazi. Clar, aquí s'ajunten la fam amb les ganes de menjar, no? Perquè s'ajunta, per una banda, la mitologia aquesta dels nazis que fugen a Sud-amèrica, amb gent que agafa complexa de Déu i considera que és el líder no només espiritual, sinó polític i progenitor d'una determinada agrupació humana, no? Això es reuneix a la figura de Paul Schaffer. Xavi, no, dic, no sé si vols dir alguna cosa.
10: Sí, es volia convertir en una espècie
8: de... Et veig trastornat des d'aquí.
10: Sí, és que, bueno... Vull dir que és un senyor que es volia crear una espècie de... Volia ser un segon Hitler o alguna cosa?
8: No, en aquest sentit... Vaja, no ho sé. En aquest sentit no, perquè ja hi havia un altre Hitler al Xile del moment, que és Augusto Pinochet. Bueno, sí. Ell el que li passa és que entra en contacte, quan està per Alemanya, amb William Branham, que és un d'aquests predicadors nord-americans. Probablement el nom no sona, però el que feia sí que sona, perquè es va convertir en un tipus de religiositat molt popular a la Nord-Amèrica i al món occidental en general, que és aquesta idea de poder sanar la gent a través de rituals religiosos, imposar la mà de Déu, i jo doncs, et curo la ferida que tens o
9: Expediente
8: càncer...
9: X, temporada 2.
10: A cada programa trobem referències a Expediente X?
9: Sí, serà l'ou de Pasqua d'aquesta temporada. Vale. Cada capítol mencionaré un capítol d'aquest és Milagros, el podeu
8: sí.
9: buscar.
8: Sí. Doncs segur, perquè a més es forma part de la cultura religiosa nord-americana. William Branham no és l'únic, és potser un dels més famosos, i és un dels que no només té èxit tenint deixebles dintre dels Estats Units, sinó també fora dels Estats Units. És el cas de Paul Schaffer. Ell el coneix, de fet van tenir una relació personal, van tenir una correspondència quan encara Schaffer està a Alemanya, i ell diu que ha viscut algun tipus de curació en algun d'aquests actes de Branham, i segueix la seva doctrina. I què és el que passa? El que passa és que ell considera que els que l'estan seguint, ell vull dir Schaffer, els que el segueixen a ell són els veritables deixebles, els que estan seguint la veritable doctrina de Branham. Això és clàssic. Això, de fet, és la definició clàssica de secta. Hi ha un pensament general, jo dic, no, el meu és el realment impur i ben fet. I els meus que em segueixen són els veritables escollits. Això és bàsic per crear una secta. Quin és el problema? Això... A primer cop d'ull, això no representa cap problema. Ser ex-nazi a l'Alemanya dels anys 50 tampoc ho és. Però quin és el problema? Que començava a tocar nens. El senyor Schaffer.
9: Els grecs també, i no us queixeu tant.
8: Exacte, però això és després de Crist.
9: Que sigui èpoques diferents, els valors són els mateixos sempre. Està
8: tocant nens. Clar. I això unit a que ja començava a córrer rumors de que diguéssim, els seus seguidors havien de treballar per ell gratuïtament, això va generar un problema bastant, bastant gros a Alemanya, i va fugir d'Alemanya i se'n va cap a on van tots els nazis i ex-nazis, que és Sud-amèrica. Argentina normalment és el país. Argentina, Paraguai és un
9: Brasil dels... també
8: Brasil, Mengele, el famós Mengele, acaba a Brasil. Xile també va ser una d'aquestes destinacions. Potser no és tan coneguda, però ho va ser. De fet, tot el continent americà, des dels Estats Units fins a Argentina, va rebre amb els braços oberts a tota aquesta gent. I què fa quan arriba a Xile? El 1961 no hi arriba sol, se'n va amb més gent. Ell, recordem que està fugint d'escàndols sexuals, i comença aquesta iniciativa de la colònia Dignidad, etc, etc, on ell es converteix en el predicador, organitza la gent de forma similar al que podríem entendre com una mena de comuna Amish, en el sentit que han de vestir d'una determinada manera, han de vestir a la forma clàssica de Baviera dels anys 30, etc, etc. La gent s'ha d'organitzar segons l'edat.
9: M'estàs dient que hi havia xilenes vestits com tirolesos?
8: No,
9: amb tirants.
8: No encara. En un primer moment és una migració. De fet, és un fenomen migratori alemany.
10: O sigui, el senyor aquest, perquè ens fem una idea, està a Alemanya, es fa, diguem, seguidor de William Branham, diu que ell l'ha sanat, però intenta muntar la seva, no sé, el seu grup d'adeptes allà, no li funciona perquè no li funciona, i diu,
9: perquè toca nens, i el sindicat se li tira al coll.
8: Sí, per casos de pedràstia. Sí.
10: I diu, doncs, m'afugo a Xile, i intento muntar el mateix, més o menys.
8: Exacte. No, el mateix millor, més ben organitzat, i a més d'una manera opaca. L'administració xilena pràcticament no el pot tocar per molts motius. Un és el més evident, que és un fenomen que aquí el coneixem molt bé, no? És aquest de quan envien els nens a escoles privades que es diuen no sé què St. George, no sé què British, no sé què, etc. Doncs aquesta idea de que si van allà seran millors persones, allà multiplico per un milió, no? Què és el que passa? La gent dels voltants de la colònia Dignidad, les viles dels voltants, envien els seus nens allà. Això encara no està ben del tot estudiat, de si ho feien voluntàriament o voluntàriament obligats, aquesta mena de trasllat que feien de nens de les viles del voltant cap a colònia Dignidad. Aquí és aquest moment en el que ja trobem xilens dintre d'aquesta ciutat, bàsicament, que és colònia Dignidad. Però en un primer moment són tots alemanys, i de fet les jerarquies seran sempre alemanyes, els termes que es fan servir són alemanys. I aquí doncs continua també els actes de pedofília, que no són del tot coneguts perquè les investigacions no es van poder fer in situ. I per què no es van poder fer in situ? Perquè el 1973, 11 de setembre de 1973, hi ha un cop d'estat a Xile, i Augusto Pinochet es converteix el 74 en president de la República de Xile. Aquesta història la coneixem més o menys tots, però el que no sabem és que la colònia Dignidad...
10: Ho vam tractar la nit més fosca.
8: El cop d'estat de...
10: Sí, el cop d'estat de Pinochet.
8: Contra Salvador Allende.
10: Sí, hem parlat.
8: Doncs no sé si vau comentar que colònia Dignidad és fonamental a l'hora de recol·lectar informació d'intel·ligència per als golpistes, i després d'això es converteix en un lloc clau per espiar a l'exèrcit argentí. Colònia Dignidad està, ja ho he dit, al centre de Xile, però està també molt a prop de la frontera amb la República d'Argentina. De fet, els experiments secrets d'armes químiques que va dur a terme Augusto Pinochet, que això tampoc és gaire conegut, es feien a Colònia Dignidad. Colònia Dignidad, bàsicament, el que passa és això. Ja, la vida ja era brutal abans d'Augusto Pinochet. La gent, evidentment, treballa gratis, com el que ja passava a Alemanya. Els nens són tocats, com el que ja passava a Alemanya. La gent no es pot quedar als seus fills, ell es converteix en una mena de l'oncle de tots, una cosa per l'estil. Els càstigs són duríssims, havies de confessar que havies pecat d'alguna manera. De fet, la gent es comença a inventar pecats perquè era millor inventar-te un pecat que dir que no havies pecat. Hi ha tortures, hi ha assalts, atacs amb gossos, etc. I clar, quan ja tens una mena de vida de camp de concentració així organitzat...
9: A veure, però... Són les seves tradicions i s'han de respectar.
8: Doncs,
9: si a Alemanya ho fan així, venen aquí, deixem-los que facin.
10: Clar, jo entenc que això, Colònia Dignidad estava, m'ho imagino, ho desconec, enmig de la muntanya, sí?
8: A prop de la muntanya.
10: O sigui, no estava enmig d'una gran ciutat, no estava a Santiago de Xile, diguem.
8: Entre un riu i una muntanya, a diverses hores al sud de Santiago de Xile.
10: Estava en un territori rural... Uh-huh. On suposo que els lugareños, els amables lugareños, era gent que es dedicava, bueno, a tasques rurals, uh-huh. i veien la gent que venia a l'Alemanya, no, els europeus, com a gent més desenvolupada que ells, no? I per tant deien, hosti, el que has dit tu abans, si portem els nostres fills a estudiar a l'escola alemana, com aquí passa uh-huh. amb el liceu francès, el liceu italià, uh-huh. etc., i que allà segurament es faran homes de profit, no? Clar. Però resulta que no els feien homes de profit.
8: Sabran comptar en alemany. Aquesta era la lògica.
9: Clar, però aquesta gent no li havia arribat les notícies que hi ha hagut una guerra mundial i que els
10: alemanys són dolents.
9: Sí, no sé.
8: Bueno, això ho veiem des d'aquest punt de vista avui en dia, però la idea de que la van perdre de forma injusta... Hi ha tota una història que encara no s'ha fet, que és el paper d'Amèrica Llatina durant la Guerra Mundial. Això és un tema aquí per parlar-ne abastament. El que passa també amb la colònia Dignidad és que tenen una propaganda molt ben controlada. Són pràcticament un estat dintre de l'estat. Uh-huh. I aquest va ser el principal problema. Molta gent no... gent, vull dir, la població xilena, el principal problema que va tenir amb colònia Dignidad, quan es comencen a descobrir certs problemes que genera, és més, no és que toquin nens i que esclavitzin i torturin gent, és que altera la funció de l'estat. És com si, imagineu-vos que Gibraltar retorna a Espanya però continua sent com una mena de Gibraltar encara, no? Clar, imagineu-vos, l'espanyol mig estaria superemprenyat encara, perquè no són del tot espanyols encara. Doncs això és el que passava amb colònia Dignidad. Estaven exempt d'impostos, per exemple.
10: Una base aèria americana a terreny estranger als anys 70-80, no?
9: Hòstia, però ja ben vist.
10: Bueno, era ben
9: sí,
10: vist.
9: La gent estava contenta. Ah, oh, los militares americanos aquí. Clar, nos traen cómics, CD...
10: Clar, perquè eren, com allà, suposo que a Xile també estarien contents, no? Dient, hòstia, aquí eren Mr. Marshall. No hi ha els americanos.
8: Però no estem parlant d'una base, estem parlant d'una ciutat de dimensions mitjanes grans. Que a més Figueres? A més estaven exempts... No, que...
9: Més de 50.000 persones?
8: No, ja sé que per tu és incalculable, per tu, però és més gran.
9: No, és impossible una ciutat més gran que Figueres.
8: És diverses Figueres, serien.
9: Però en sèrio, que va muntar tot això i tenia la llibertat per fer i desfer?
8: Exempt d'impostos... i tenia la llibertat de fer i desfer. De fet, moltes de les persones torturades i desaparegudes durant el règim de Xile acabaven a les catacumbes de la futura Villa Baviera. Perquè, clar, ja tenen muntat un sistema de tortures i rentar el cervell i electroxocs, atacs amb gossos de forma aleatòria, i el propi Schaffer, ell participava d'això. No és que ho tolerés i vinguessin xilens de la diva, no? De la dina de l'exèrcit, del servei d'intel·ligència de Pinochet a fer coses. No, ell ja m'encarrego jo d'aquesta mena de feina bruta. Ell i els seus associats.
9: Però, vaja, les notícies no corrien i la gent no s'espantava i deia, jo no hi vaig, ja ni boig.
8: Hi ha gent que s'escapa als anys 60, alguns alemanys que retornen a Alemanya i algun d'ells es tornen activistes en contra del que està passant a colònia Dignidad, però en general és bastant opac i de la mateixa manera que hi ha ciutadans americans que moren durant el cop d'estat de Pinochet i dies posteriors i no es fa absolutament res. Per què? Perquè Pinochet és un dels nostres. No sé si em seguiu. De fet, hi ha un ciutadà americà que està fent turisme pel voltant de colònia Dignidad i desapareix.
10: Clar, però fins aquí,
8: fins a dia d'avui
10: no estem en una secta pròpia dit, sinó estem en un, o sigui, no tindria rasgues sectaris del que coneixem com una secta, sinó que és un senyor que ha anat allà en un mig d'un bosc de Xile i ha muntat una ciutat. I clar, mi ciutat, mis leyes. No?
9: Sí, sí, que sí, és deixeble de Schaffer, deu tenir un component místic, clar, no? Tot plegat.
10: Clar, el tio desenvolupa unes teories pròpies, diguem, de...
8: Sí, sí, sí. Clar, és un predicador, s'ha de seguir... ell elabora la idea que té de la família i la treu directament de la Bíblia. De fet, ell, en certa manera, té components mil·lenaristes, la seva forma de pensar. Ell creu que està vivint una mena de decadència del món occidental i per tant he de marxar, aquesta és l'excusa que fa servir quan marxa d'Alemanya, he de marxar cap a Xile i funciona com una mena de monestir o de grups de monestirs brutals, o sigui, us heu d'imaginar una mena de Amish però molt, molt, molt passat de voltes i amb moltes armes també, perquè aquesta és l'altra cosa a la que es va dedicar el senyor Schaffer. Hi ha un moment determinat, segurament a principis dels 90, a finals dels 80, Recordem que la dictadura de Pinochet està acabant, però encara existeix en aquell moment, i comença a fabricar armes. O sigui, fan servir la colònia Dignitat per fabricar armes. No se sap exactament la destinació d'aquestes armes. No se sap si és per l'exèrcit xilè o per contactes que tenen a Alemanya, però el cert és que aquestes armes es fabriquen, el problema és que es descobreixen el 2005, moltes d'elles.
10: Sí, aquest senyor a la seva ciutat es va muntar una fàbrica d'armes.
8: Sí, diverses, de fet.
9: Però, hi ha sectes que fan senders amb llaunes de Coca-Cola i aquest fabrica AK-47.
8: Sí. Bueno, no recordo quines armes feia, però a més crec que feia parts d'armes més que armes senceres, però vaja, sí.
9: Com les botigues a mòbils que venen complements, no? Mira, jo tinc aquí una mirilla rosa amb brilli.
8: Clar, tot això, quan ho comencem a saber? Quan acaba la dictadura es fan les famoses comissions de veritat i reparació, no? Que passen a molts països com ara Ruanda, que no han passat a Espanya per un tema o dos. Però a Xile en va haver-hi tres de comissions d'aquestes, no? Perquè clar, les dues primeres són encara amb Pinochet per allà fent de les seves coses com a senador. Ja finalment al segle XXI, quan es pot parlar d'aquests temes, s'entra allà i es diu, home, aquí què dimonis ha passat, no? Aquí dins Schaffer ja no hi és. Schaffer marxa del país el 1996.
10: O sigui, aquest tio es munta una ciutat que ho he buscat de 137 quilòmetres quadrats, fa un alambre d'espino perquè la gent no marxi, tortura gent.
8: Exacte.
10: Acosa nens, construeix armes, sí. Fa tortures i en un moment també diu, me'n vaig.
8: Clar, perquè ja l'estaven començant a investigar per pedofília.
10: A Xile mateix,
8: per pedràstia
10: a Xile. Amb la caiguda de Pinochet.
8: Exacte.
10: I el tio se'n va, torna a Alemanya?
8: Torna a Alemanya de forma mig secreta. Sabem que retornarà a Argentina, perquè clar, continua sent el lloc predilecte per aquest tipus de gent, i allà quan se'l descobreix, crec que és una periodista que el descobreix, es repatria, es demana l'extradició cap a Xile per aquests crims, i acaba a la presó, i es mor a la presó. Això no sabem exactament, molta de la informació que tenim és fragmentària. Per exemple, el tema de les armes, no sabem exactament totes on anaven a parar. La quantitat de persones torturades i desaparegudes tampoc la tenim, la xifra exacta, i el mateix passa amb la qüestió de quants nens van ser diguéssim, abusats o fins i tot fets desaparèixer.
9: Però l'objectiu d'aquest senyor quin era?
10: Clar,
9: o sigui, fer-se ric, tenir una petita dictadura, ànsies d'això, de poder, es creia realment un déu o era tot més pragmàtic?
8: No, un déu no, però un cert component messiànic sí que el tenia, no? Perquè considerava que el món occidental, Europa, estava en decadència o a punt d'esclatar, i llavors marxa cap a
9: això ho consideren tots els polítics, parles en qualsevol partit, això és una merda, nosaltres ho arreglarem, sí. Això...
8: El famós Helter Skelter de l'inclitor Manson, però és que ell no és l'únic que pensa aquestes coses. Jo he llegit novel·les de Vázquez Montalbano on aquest tema surt en una conversa entre personatges secundaris, perquè era un fenomen, era una forma de comunicació que era bastant comuna en els anys 70 en el món occidental, no? És això, se'n va la merda tot i ara què he de fer, de viatjar a l'Índia per trobar-me a mi mateix, aquesta no, mena de coses.
9: Va viatjar a Xile a buscar nens, no?
8: Aquest va a Xile, sí, aquest se'n va una mica més de mare, però la idea és bastant compartida. A més, tenia contactes d'ex-membres nazis tant a Alemanya com a Sud-amèrica, i això crea unes dinàmiques hem de continuar reproduint aquest tipus de vida en aquest cas a Xile.
10: O sigui, aquí diem que anem un pas més enllà, perquè si la setmana anterior teníem un senyor que es compra una casa i allà fica gent perquè esperant que vinguin els marcianos, aquest directament ja no compra una casa, sinó que es munta una ciutat.
8: Sí.
10: I que no l'esperen els marcianos, sinó que l'esperen amb ell.
8: Sí, és com si jo ara, sabeu aquelles colònies que hi havia industrials, el Llobregat i tal?
9: Sí.
8: Clar. Hi ha un poble que es diu Bonmatí, clar, té el nom per el que és el cognom del senyor que controlava aquelles terres. Clar, doncs us heu d'imaginar la mateixa cosa, però si el senyor Bonmatí considerés que també fos el tercer papa, una cosa per l'estil, o la reencarnació de, jo què sé, de Sant Joan Baptista. És així com us ho heu d'imaginar. Una persona que dirigia de forma
10: messiànica.
8: En dictadura teològica a les persones que estaven...
9: Bueno, pel mar de Troia, sóc l'exemple. Que també era una mica això, un tio que es creia sí. com un salvador i va muntar una ciutat al seu voltant.
10: Bueno, ciutat, la ciutat tampoc.
9: Bueno.
10: Més modest.
9: Sí.
10: Aquest va fer uns murs perquè la gent no marxés. Bueno, hi ha uns murs perquè la gent no marxi.
9: Bueno, aquí tampoc pots marxar, o pel mar.
10: No, no, diguen al Palmar. Al Palmar hi ha uns murs perquè no marxis aquí.
9: Exacte.
10: Clar, eren 137 quilòmetres quadrats, clar.
8: Sí, hi ha torres de vigilància, hi ha... I hi havia gent que es podia escapar, no? Hi ha gent que s'escapa i explica aquestes coses, però el problema és que també quan aquesta gent marxa i molts intenten retornar a Alemanya, és gent que ja ha perdut la ciutadania o... Clar, gent que va marxar de molt jove d'Alemanya i no fotrà res. Tampoc... El problema al final es va resoldre perquè molts eren ciutadans alemanys i tampoc eren xilens. Se'ls va donar la llibertat de moviment dintre de Xile.
10: Clar,
8: és que és un problema...
10: No passaves a ser xilè quan t'anaves a la colònia d'Índia, diguem, que era un, com deies, un estat dintre d'un estat. O sigui...
8: És com un estat dintre d'un estat. És com... A la pràctica hi ha molts espais així, a Sud-amèrica.
9: El Vaticà.
8: Hi ha molts espais...
10: Però el Vaticà és un estat.
9: Clar, dins a Itàlia.
10: Però reconegut per la gent.
9: Sí,
8: és,
9: sí.
8: Bueno, és el Vaticà... És el Vaticà abans de que Mussolini el reconegués com a país independent. O sigui, és el Vaticà quan estava dintre del regne d'Itàlia, encara, no? com a part integral del regne d'Itàlia. O San Marino, no? Que és un monestir que s'obliden d'ell quan es forma el regne d'Itàlia i es converteix en república perquè tothom s'ha oblidat d'ell. No? Doncs una cosa semblant, però encara dintre, o format més aviat des de dintre de la república xilena. És... Ens crida l'atenció, però a la pràctica hi ha moltes comunitats indígenes que és així, la relació que tenen amb els aimares i companyia és la relació que tenen amb algunes d'aquestes repúbliques com la peruana, l'argentina o la xilena, ja no diguem la de Paraguai, que han de lidiar amb gent que per aquesta gent la República de Paraguai és una entelèquia que no té cap mena de sentit. Per tant, hi ha molts estats dintre dels estats a Sud-amèrica en general. La novetat d'aquesta és que són alemanys que estan vestits de forma bavaresa i que arriben de cop, no? O sigui, no hi són, o sigui, arriben en un procés migratori.
10: I com acaba tot això? Perquè el senyor Schaffer se'n va, després és detingut, però clar, la gent que es queda allà, què? Què fan?
8: És això, es canvia el nom, clar, es forma part de la comissió aquesta d'investigació, entren i comencen a esbrinar què és el que ha passat, creen els famosos expedients de a veure què dimonis ha passat aquí, no es pot acabar de resoldre tot el problema perquè Schaffer ha desaparegut, d'altres dels seus col·laboradors també, es troben algunes fosses, evidentment, i es canvia el nom i la gent que està allà doncs, se'ls dona llibertat de moviment i es converteix en un parc turístic. Que és bàsicament el que és avui en dia Villa Baviera, a part de que hi ha gent que hi viu.
10: O sigui, diguem que és una ciutat més, però una ciutat més.
8: Sí, sí, sí, no sé si té la categoria de ciutat, però és un espai que continua... No està abandonat, eh? Vull dir,
10: o sigui, hi ha gent allà.
8: Mires les fotografies i és un lloc preciós. És... Sí, sí, és una mena de... És com si viatgessis, jo què sé... literalment, no? Alguna part del sud d'Alemanya o del nord de Suïssa s'hagués transplantat a la falda de oest dels Andes.
10: Perquè l'arquitectura entenem que també era
8: sí.
10: autòctona de l'Alemanya, diguem, de Baviera.
8: Sí, sí, sí, efectivament.
10: Bueno, clar, això està fet abans que hi haguessin arquitectes que es...
8: Arquitectes municipals, no?
10: Exacte. Que... volguessin. Sí. Per tant, la segona secta de la que hem parlat tampoc diguem que és una secta clàssica de les que la gent entén com a secta on tothom acaba allà, bueno, la primera sí, però tothom acaba mort, i un senyor que els enganya a tots i que es fuga amb els diners.
8: No, clar, però és que aquesta... A veure, que no sé si es va fugar amb els diners, però
10: obligar la gent a treballar de gratis...
8: Jo entenc que sí, clar. El problema és que és això, no es va poder fer gaire investigació sobre la seva vida perquè... Això va desaparèixer en dues ocasions, reapareix a Argentina i mor a la presó abans que es pugui fer res al respecte. Però vaja, és que de fet tampoc tenim moltíssima informació de tot el que va passar a Brasil, Paraguai, Argentina, Xile durant l'operació Còndor i el que va passar durant la guerra civil, l'anomenat període del terrorisme peruà. Clar, hi ha moltes respostes per... no només per saber, sinó per fer-ne pedagogia, no? I Colònia Dignidad és una d'aquestes històries dels marges del que va passar durant la dictadura de Pinochet. Per això no tenim tota la informació.
10: Interessant, interessant. més que grup sectari, una comunitat, no? Amb sectaris, curiosa.
8: Clar, és sectari per dos motius, en el sentit de una desviació, per entendre'ns, del que seria el cristianisme estàndard, on una persona creu que pot sanar la resta de gent perquè sí. Clar, això té un component messiànic molt important, recordem que és una de les capacitats que té Jesús de Nazaret, no? Això per una banda, i per l'altra banda és el clàssic de una persona que dintre d'aquesta desviació religiosa doncs comença a tenir idees apocalíptiques, he de tancar la gent aquí, l'he de tenir controlada, ha de treballar de gratis per mi, he de tenir sexe amb els nens que em quedaré jo, i el que se'n surti d'aquí doncs el torturaré de forma aleatòria pràcticament, no? Que és el que es feia a Colònia Dignitat.
10: Doncs molt interessant, molt interessant. I aquesta secta, aquesta Colònia Dignitat, òbviament tenia un líder, i com tota bona secta ha de tenir un líder marcat, no? Ahir en Jacint ens explicava, feia el decàleg, bueno, el dodecàleg dels punts que han de tenir les sectes per ser una bona secta. I avui, Jacint, hola, molt bones de nou, tot i que estaves per aquí tota l'estona.
9: Sí, he fet algun comentari, he parlat d'Experiente X i sí, coses així.
10: Avui ens parlaràs de líders, de com ha de ser un bon líder de secta, no?
9: Sí, amics, perquè si voleu crear una secta és imprescindible que hi hagi un líder, i normalment si crees tu la secta ets tu el líder. Si us fixeu, quan es munten sectes no munten la secta i després busquen un líder, sempre hi ha un líder i a partir d'aquí es munta la secta. No és una cosa assembleària, escollim entre tots qui no. És el líder, no. Aquí és entrepener. Aquí tu ets el teu propi jefe i busques gent que treballi per tu i treure el màxim guany possible. Però clar, ser líder, com tota la vida, com tota empresa que emprens, no és fàcil, i per això us vinc a portar un seguit de característiques que tenen els grans líders normalment de les sectes. Són 7 punts, són bastant fàcils, si voleu agafar llibreta i boli per anar apuntant. No vol dir que tots els líders segueixin tots els punts, però sí que sol ser habitual trobar-los. El primer crec que és bastant obvi i segurament sense que us el comenti us vindrà al cap, que és el carisma. Els líders de la secta sovint posseeixen una personalitat carismàtica i persuasiva. Tenen la capacitat d'atrapar i captivar les persones amb la seva presència, discurs i comportament magnètic. És molt important. Això és com una banda de rock. Pots tocar molt bé, però si no tens un líder que una mica té carisma i atrau a la gent, no és lo mateix. Sempre necessites una figura capaç de captivar. Això fa que transcendeixis. Ho ves, té Arnau Tordera. Qui més?
8: Home, però és que m'he quedat paradíssim.
9: No, és un líder. M'esperava
8: Led Zeppelin, no, Obeses.
9: Obeses, quin referent tenim musical al programa?
10: Bueno, el programa d'hivern tenen a Oques Grasses, aquells dos.
9: Bueno, perquè, bueno, el nivell de l'hivern comparat amb el de l'estiu, no faré comentaris al respecte, però clar.
10: No diré jo res.
9: Musicalment crec que tenim millor gust.
10: Bueno, l'estiu. Metallica té molts líders, eh?
9: Home, no.
10: Qui és més líder?
9: Líder.
10: El frontman o el bateria? Qui és més líder?
9: El que toca la guitarra.
10: Bueno, Lars Ulrich és un tio molt xungo, eh?
9: Bueno, però si és un líder.
10: Però és un líder, però és bateria, clar.
9: És un líder de dos bateries. Bueno, sigui com sigui, cal tenir una figura carismàtica al davant, que això farà que puguis atreure gent. Si no ets magnètic...
10: O sigui, no pot ser un peix bullit.
9: Exacte, o sigui... jo què sé, com t'ho explico? Montilla no podria ser president de la Generalitat. Pere Aragonès no podria ser president de la Generalitat.
10: I no ho són. Que no podien ser líders de sectes. President de la Generalitat ja ho han estat.
9: Malauradament no són sectes. Catalunya no és una secta i per això poden arribar a ser-ho. Perquè si ets un bon funcionari ja serveixes. Després, segon punt, no menys important. Manipulació psicològica. Els líders de la secta solen ser experts en manipular psicològicament els seus seguidors, utilitzant tècniques de persuasió, control mental i rentat de cervell per influir en les creences i accions dels seus seguidors. Perquè una cosa és atreure gent, però després és saber manipular-los perquè facin el que tu vulguis. Clar, tothom té un col·lega que és molt excèntric i que tothom li fa cas, però no vol dir que el segueixin en les seves bogeries. O sigui, has de tenir el carisma i després la manipulació aquesta, que això no he volgut rebuscar, però clar, tu fas conscientment aquesta manipulació psicològica des de bon principi, o te n'adones que tens aquesta capacitat i després l'aprofites, te la treballes, és innat? D'on surt? D'on surt?
10: Que jo no crec que depèn del líder sectari, no? Hi ha líders sectaris que potser tenen aquest magnetisme de forma innata, i hi ha alguns que se l'estudien.
9: No, el magnetisme que... no, dic la manipulació.
10: Sí, sí, dic, però aquesta manipulació, per manipular, hi ha gent que ja té magnetisme per si mateixa, i ja directament tu els hi dius, vés aquí i roba, o vés a la casa de... un director de cine i assassina la seva dona, i la gent diu, sí, sí, ho fem, i hi ha altres que potser són de treballar una miqueta més, no? Que jo crec que també potser depèn del senyor, normalment són senyors, els líders sectaris, els senyors sectaris.
9: Sí.
8: Home, és que també manipulació psicològica és un terme molt, molt ampli, perquè pot anar des de casos d'aquests, de tinc controlada centenars de persones a Xile, fins a em faig el tonto davant de la policia i faig veure que no sé què. He parcat malament? Què dius? No, clar, això també és un tipus de manipulació. Clar, això ho fem tots cada dia, de fet, la manipulació. El que passa que no arriba a nivells sagnants, no? Però una mica de component de manipulació innata o conscient, inconscient, sí, la tots la fem. Tots estem preparats per ser...
9: Home, no.
8: Per ser segrestats.
9: No, perquè hi ha gent... Xàfer. Jo n'estic segur que algun dels nostres oients, no vull assenyalar ningú, però n'estic segur que algun dels nostres oients no serviria per portar una secta. Perquè diria, buah, quanta feina ara dirigir tota aquesta gent. Espavileu-vos, feu el que vulgueu. Us dono temps lliure.
10: Pues nosaltres...
9: Sí, és que jo em cansaria. Líder, què fem ara?
10: El que vulgueu, deixeu en pau.
9: Heu regat les tomateres? Sí, ara què podem fer? Jo què sé, fiqueu-vos Netflix, deixeu-me en pau. Perquè a mi m'agòbia la gent.
10: Mateu-vos ja, hòstia.
9: Sí, va, ho avancem 2 anys. Mateu-vos ja ara i acabem amb la tonteria.
8: Això podria ser una forma de manipulació, perquè llavors penso, ostres, el líder ens deixa mà lliure.
10: Que bona persona que és el líder.
8: Que bo que és.
9: Que això és típic de pel·lícules de ciència-ficció, que una persona cau a un altre món i es converteix en el rei d'aquell món sense voler, perquè o un, no l'entenen, o dos, ho malinterpreten tot.
8: Sí, és un trop literari, és el wise visitor.
9: És el que volia dir amb unes altres paraules.
8: Així li dic jo.
10: O sigui, queda clar que per tenir una secta i que funcioni has de ser... Líder carismàtic, has de saber guiar la gent cap on tu vols.
9: I un altre punt que repeteix molt, però que fins a cert punt no sé què, si és necessari del tot, és el narcisisme. Molts líders de sectes tenen un fort sentiment de superioritat i grandesa. Consideren que ells mateixos són especials, únics o fins i tot divins. Busquen constantment admiració i adoració dels seus seguidors. Per això diria que tothom té cert punt de narcisisme. Tothom li agrada que el reconeguin, l'admirin, li diguin que bé que ho fas. Aquest component més o menys el té tothom. El que passa és que el narcisisme aquest que es refereix jo crec que és molt exagerat ja.
10: Sí.
8: Home, és que tota la gent que està a les xarxes socials...
10: Sí,
8: vosaltres inclosos, quan parleu de seguidors, la gent no se n'adona, però tot això de seguidors i tal, i gent que parla, ja tinc un problema molt gran i vull que m'ajudeu. Tot això és tot és donar dinamita a gent propensa a crear sectes.
10: Estàs dient que Instagram és una secta?
8: No, és una eina molt generadora de sectes. Sí. A veure, ho estic dient. És una eina generada, o sigui, ho estic dient com si fos cosa meva, que estic llegint
9: entre línies. Però qualsevol mitjà de comunicació.
8: A veure, sí,
9: és una eina.
8: Però això sempre s'han fet servir mitjans de comunicació, però un mitjà de comunicació com el de les xarxes socials, que hi ha una comunicació massiva i directa com mai s'ha vist, que part dels problemes que estem tenint a nivell social és aquest, és que tenim minisectes per tot arreu. Wild Project.
9: És que t'anava a dir, Jordi Wild compleix de moment tots els requisits.
8: Tots, clar. Bueno, Jordi Wild compleix, hi ha de Colau, o sigui... Clar, quan ha de Colau surt a Instagram dient que jo lo hice antes...
10: Tot ho ha fet abans sempre.
8: Això és una manipulació també psicològica, perquè és, per què m'esteu atacant? Perquè jo...
9: Perquè sóc negre, veritat?
10: Jo he dit que la meva aspiració era que Jordi Wild ens convidés al seu podcast. veig que no passarà.
9: Home, sí, perquè aquí funciona al revés. Com més bif tiris, més possibilitats ja que hi vagis.
10: Vale, pues seguim-lo insultant, sisplau.
9: Després, següent punt, control i autoritarisme, perquè si no, això és una casa barrets. O sigui, necessitem un líder que realment mani. Els líders de les sectes exerceixen un control totalitari sobre els seus seguidors.
10: Bueno, en aquesta ho hem vist, no? Colònia Dignitat.
9: Estableixen regles estrictes i demanen obediència incondicional, limiten la llibertat de pensament i acció dels seus seguidors, sovint utilitzant tàctiques de coacció i càstig, com ha comentat abans en Francesc, per mantenir el seu poder.
10: Bueno, clar, perquè si no la cosa et desmadra, clar.
9: Clar, és que què vols, anarquistes, no? Una secta d'anarquistes deu ser molt rara.
10: Clar, és difícil que funcioni, no? Si dones moltes llibertats, perquè dintre de la teva secta, si la gent té molta llibertat, cadascú podria muntar la seva pròpia secta. I el negoci potser se te va en l'aire, no?
8: No, el que passa que el concepte de secta també s'aplica, repeteixo, en llengua catalana, que en el camp filosòfic. I també hi ha hagut moltes experiències de comunes anarquistes que són difícils de distingir de Colònia Dignitat, per exemple.
10: Clar, per això dèiem que potser això, Colònia Dignitat no era una secta a l'uso, sinó que potser sí que funciona com una, diguem que era una comunitat sectària, no? Que, o sigui, era un grup, segurament, dintre d'aquesta, o sigui, una secta de 100, 150 persones, 30 em sembla que eren la del Heaven's Gate, el líder coneix a totes les persones i sap com els ha de manipular un per un, que en el cas d'avui a Colònia Dignitat, jo no crec que el senyor líder conegués a tots els seus adeptes o la gent que tenia vivint allà, no?
8: Sí que els coneixia, els tenia tots. Sí, eren més de 300. Sí, clar, les dones perdien la capacitat de criar els seus fills, s'agafaven, els enviaven a un lloc especial on hi havia unes infermeres especials per tenir... Ella era com la reina mare d'un formiguer, no sé per què dir reina mare, no? En homenatge a la reina Isabel, la desapareguda. Doncs ella era com una reina d'un formiguer o d'un rusc d'abelles i ho tenia tot controladíssim.
10: Mm-hmm. Doncs, bueno.
9: Un altre punt, exclusivitat i separació. Els líders de secta solen promoure un sentiment d'exclusivitat i separació al món exterior, fomenten la idea que només ells tenen la veritat i que tots els altres estan equivocats o són dolents. Això reforça el vincle entre el líder i els seus seguidors i al mateix temps els allunya d'amics, familiars i la societat en general. És cert, intenten allunyar-los per tenir-los més controlats, dominar encara més el pensament, que no rebin inputs de l'exterior, i això fa que sigui més fàcil tenir-los sota les seves ordres, cosa que és bastant òbvia i que veig perfectament bé. És com hauria de ser.
10: Bueno, un club de futbol qualsevol.
9: És que t'anava a dir que els de fora sempre són els dolents, o sigui, això ho portem dins. Utilització de creences i símbols espirituals. Els líders de les sectes sovint s'apropien de creences religioses o espirituals existents i les reinterpreten segons la seva pròpia visió. Utilitzen símbols, rituals i ensenyances espirituals per donar legitimitat a la seva posició de lideratge i mantenir el control sobre els seus seguidors. Sí, aquí també es fa una mica reciclatge. Clar, si t'inventes una paranoia del no res, costa, però si tens això, agafes una mica d'aquí, una mica d'allà, ho reinterpretes, o sigui, una mica un patchwork, no? Agafes coses i tires, potser és més fàcil que la gent ho accepti o ho assimili.
10: Això és com les pel·lícules que fan ara, agafes un tall, una idea de cada una de les pel·lícules que han triomfat i ja s'han fet i en fas una de nova.
9: Sí.
10: No pot sortir malament.
9: A veure, t'inventes alguna cosa,
10: sí,
9: però diguem que tot està inventat i aquí és una mica cuina d'estudiants, no? Reaprofitar el que tens i amb això anar tirant, que la gent ja sap que són espaguetis, encara que hi tiris maionesa. Però són espaguetis, oi? Pues ja saps a què van els espaguetis. Bé, 11 bé. Minuts. I queda al dente. I per últim, i tampoc menys important, perquè clar, això us en parlaré la setmana que ve, si tot va bé, és l'explotació financera, amics.
10: Això és el més important de tot.
9: Si munteu la secta és per fer money.
10: Va, per què fa una secta, si no?
9: Bueno, n'hi ha que no, eh? N'hi ha bastant tontes, bueno, que no busquen...
10: El senyor Heaven's Gate...
9: Exacte.
10: No. Bueno, potser sí que es volia fer ric, però no li va servir per res, diguem.
9: Bueno, sí. Molts líders de sectes s'aprofiten econòmicament dels seus seguidors per exigir contribucions financeres excessives, manipular les finances dels seguidors o viure una vida luxe a costa dels recursos dels seus seguidors. Que això ho trobem en diversos casos, que tot és molt allà auster, han de tenir vida austera, i veus que el líder de la secta va amb un hammer i helicòpter per desplaçar-se.
10: Bueno, perquè és el líder.
9: Ja, bueno, però escolta...
10: Bueno, l'Església Catòlica ha fet vot de pobresa i el senyor papa de Roma té moltes riqueses.
9: Diguem. Home, però si vesteix una túnica, pobre home.
10: Però té un hammer blindat, un avió, un papa mòbil...
9: No. Li presten.
10: Ah, un Ferrari.
9: No és seu. No és seu tot això. Sigui com sigui, això que a banda, recordem que en moltes sectes se't demana que buidis el teu compte corrent i facis un donatiu cap a la secta, que també és una manera, no sé, quan el primer que et demanen per entrar a un lloc és buida el compte corrent i fica'l aquí, malament, lo de quedar-se també les seves propietats i a més... Jo crec que fa sospitar una mica de que alguna cosa no pinta gaire bé i que no és tot bona voluntat i amor al pròximo. Hi ha alguna cosa més, crec jo. Però ja veieu 7 punts que crec que són bastant primordials, que ja que vau ficar nom a la vostra secta al programa anterior, com us vam demanar, ara ja sabeu quines actituds heu d'adoptar per realment fer que aquesta secta prosperi i tingui rellevància, que esperem que aviat sortiu als diaris i puguem comentar la notícia a la nit més fosca.
10: Bueno, encara no, perquè encara queden molts passos a seguir.
9: Sí, clar. Sí, i ja per acabar, sí. Si et sembla bé, porto una pel·lícula que em sembla molt interessant, jo l'he vist, em sembla que actualment la teniu a Filmin, que és The Believers, que és una pel·lícula de l'any 1987, està dirigida per un tal John Schlesinger i està protagonitzada per Martin Sheen i Helen Shaver. A veure, us resumeixo la pel·lícula molt resumidament. És un thriller bastant fosc, on Sheen interpreta un policia que se li mora la dona en un accident, escena que quedareu traumatitzats de per vida. Us la recomano perquè no l'oblidareu mai, aquesta escena. Total, que es trasllada a una altra ciutat, una ciutat bastant gran, a Nova York, mira, ho tinc apuntat, i un cop allà comença a descobrir diversos assassinats rituals, no? Ritualístics. I aquest senyor, junt amb una periodista, comencen a investigar de què va tot plegat i descobreixen que hi ha una espècie de secta que opera per al submón de Nova York i que aquesta secta ha passat desapercebuda perquè té contactes amb les altes esferes de poder de la ciutat. Total, que com que aquest senyor, el personatge de Sheen, toca una mica els pebrots a la gent, li segresten la filla, i ahí el que fa, com tota bona pel·lícula americana, és plantar els seus collons allà i va a destruir aquesta secta. Us dic que és una pel·lícula que en el seu moment va tenir molt d'èxit, també era una època que, bueno, Satanic Panic encara havia deixat una mica de ressaca i de més, era un tema que interessava. El que passa és que s'ha oblidat molt i actualment s'ha convertit en una pel·lícula, no diré culta, però que sí que s'està reivindicant moltíssim dins el món d'aquest del terror, el folk horror, fins i tot, perquè fa un retrat, no diré realista, però sí que intenta ser una mica més creïble que moltes altres pel·lícules que hem vist d'aquest estil. Un thriller molt fosc, molt ben escrit, molt ben dirigit, molt ben interpretat i que té algunes petites pinzellades que les fan molt, molt, molt diferent, molt interessant.
10: Per cert, no confondre el The Believers amb The Believer, no? Hi ha Los Creyentes, que és aquesta que parlaves tu, però hi ha una pel·li de l'any 2001 que és El Creyente, que és una pel·lícula de nazis, que em sembla que és el Ryan Gosling el protagonista.
9: No, aquest és The Believers de l'any 1987 i ja us dic, surt Martin Sheen.
10: En castellà és Los Creyentes i aquesta en castellà és El Creyente. No, les dues estan a Filmin, que ara ho estan mirant, estan mirant el catàleg de Filmin i les dues surten, no confongueu una amb l'altra.
9: I ja us dic, molt, molt recomanable. Ja us dic, d'aquelles pel·lícules que no saps què mirar un dissabte a la nit i busques alguna mica fosc, et sorprendrà, perquè és una pel·lícula, ja us dic, que ha quedat molt oblidada, però val bastant la pena.
10: Molt interessant. No sé si teníem alguna cosa més a afegir, algú puntualitzar, alguna cosa a dir, una queixa, reclamació?
9: No.
8: Això, els oients que ens vagin enviant comentaris.
10: Ah, sí, si voleu, com a l'hivern, si ens envieu comentaris, doncs els anirem llegint. Parlem massa, Per tant, no els llegirem tots perquè segurament no ens donarà temps, però sí, sí, digueu-nos coses i no començar la secta encara, si pot ser.
9: Perquè... Aquesta setmana què hem de fer? Perquè la setmana passada vam demanar el nom de la seva secta, mm-hmm. I aquesta setmana què ens tocaria?
10: Aquesta setmana podríem que ens diguessin quina tipologia voleu que tingui la secta, o sigui, que sigui una secta que parli d'extraterrestres o que sigui d'alguna cosa terrenal, si us sembla bé.
9: Val, jo us dic que està bé que ho facin perquè jo més endavant tractaré això del tipus de creences que tenen.
10: Doncs per la setmana que ve us ho podeu ficar també els comentaris d'iVoox, Spotify o a Instagram publicarem una enquesta i què voleu, que la vostra secta es basi en una creença extraterrestre o una creença terrenal.
9: Molt a favor.

0: pues, allà va venir Messi, ja estava allà i...
1: Hi ha un cameo Stargate, no?
0: Sí, segurament surt, sí.
2: Surt allà dient, Bobo, que mira, Bobo.
0: Doncs molt bé, si us sembla ho deixem aquí, el segon programa d'estiu, més que ara també perquè fa calor i hem d'anar, no sé, a la piscina que ens hem comprat, gràcies als beneficis del programa d'hivern.
1: Doncs... Ah, hi ha beneficis? Bueno. Clar, jo mai veig un duro aquí, bueno, però bueno, sempre.
0: És que aquí t'ha dit que l'ànim més fosca no és una secta.
1: Ah, val, però jo dec ser l'escalafó més baix.
0: Tu quan el paper que has firmat on conforme dones totes les teves...
1: Però si no sé escriure, què vols? Si estic fent programes a l'estiu gratis, si no sé ni escriure.
0: Era per això.
1: L'empremta digital marcada amb tinta.
0: Era per la casa a la Seu d'Urgell. No ens dona per Andorra, però ens quedem a la Seu d'Urgell. Vam a comprar oli, tabaco i formatges, queda a prop, diguem, la gasolina gasta és poca. Doncs bé, fins aquí, com dèiem, el segon programa d'estiu de la nit més fosca, per tant, de pànic a la ciutat. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, també a YouTube, @ la nit més fosca, i també us podeu fer mecenes, però no us demanarem el vostre patrimoni, sinó que no més per una petita quantitat econòmica atendreu també a l'estiu a Patreon i a iVox Premium contingut extra, un programa extra relacionat amb el True Crime, amb la Crònica Negra, que bueno, si us feu mecenes el podreu escoltar. Res més per avui, bona nit, Francesc.
2: Bona nit.
0: Bona nit, Jacint.
1: Porteu-vos bé.
0: I bona nit a tots vostès, i recordeu que els divendres a 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant, i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital, i sempre que ho vulgueu a les nostres xarxes socials, a iVoox i a Spotify i Apple Podcast, la nit més fosca és Pànic a la Ciutat.

0: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva

0: Què hi ha, família? Com prova això? Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, per fer la repassada de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Aquí trobaràs la millor música, la més actual, la més calentona, amb més ritme, que sona ara mateix. Seran 120 minuts, dues horetes, que estarem al vostre costat. Qui us parla? En Lluís Guerrero. Molt benvinguts! I una setmana més hem de parlar, primer que res, de les novetats d'aquesta setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, donem-li canya a l'assumpte i ho fem amb la nova de Ryan Castro. Que te vaya bien.

El nou track, la nova proposta de Quevedo. També, com no, la nova de Benny Blanco i Becky G. És aquest nou track, s'anomena Te Olvido.

0: No Track, Just a Dream, sona fantàstic, V9. Les novetats de la setmana, Ryan Castro, Quevedo, Benny Blanco i Becky G, i aquesta que sona. I de les novetats de la setmana, els que surten fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Un que marxa aquesta setmana i és Kygo, que ho fa directament en companyia de Dan i amb el seu Heaven on Your Mind.

0: 8 setmanes a la llista, marxant des del lloc número 29. I donant pas a la repassada general de la llista d'Atlanta fins al lloc número 1.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: La teva música, la teva ràdio, el teu so, i comencem a despegar ja des del lloc número 30.
3: Número 30.
0: Ho fem concretament amb una proposta que sona molt bé. Sopa de cabra amb la veu de la Sue.

0: fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, la proposta, el ritme i la música de la Su en companyia del Sopa de Cabra, aquesta cançó mítica, Camins, somnis i sorpreses i promeses. Peça musical que porta 14 setmanes a la llista i ocupa el lloc número 30.
2: Número 29.
1: Aquesta és molt més veterana, porta 16 setmanes, dues més, és la peça d'Afrojack i David Guetta.

0: Sweet, la peça que ocupa el lloc número 29 aquí a la llista del top 30 i deixa pas al lloc número 28 amb una que també, déu-n'hi-do la guerra que donarà, perquè es tracta d'una novetat a la llista.
1: It's new.
2: Novetat a la llista.
0: Molt calentona, Joel Curry, Whisper.

0: Li fa mal que com, ai, ai, ai, la proposta de Joel Corry, aquest el seu Whisper.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Viu-lo aquí al nostre costat, al costat del Top 30 de Vilafant FM, escoltant la millor música del moment, la teva música al 100%. Continuem i ara ens anem una mica més en l'aire, pugem fins al 27 de la llista.
2: Número 27.
0: I ho farem en companyia de Some Submit i Fate, el seu xica 305.

0: Ah, sí, sona aquest treball de John Summit i Fade al lloc número 27 de la llista, baixant des del 24 la seva proposta, que sona així, Chica 305, recorda que va ser número 1 de la llista.
1: Número 26.
0: Des del 26, una de ben maca, Here's in My Arms, potser no et diu res, però si te dic que és una peça, que és una remescla de l'Enjoy the Silence que ha fet Armin von Buuren i Silver Panda, què et sembla?

0: La proposta de la remescla de Silver Panda i companyia d'Armin von Buuren creant aquesta meravella de l'Enjoy the Silence, versionant aquesta cançó clàssica ja i molt reconeguda. Ens arriba aquesta setmana, segona setmana a la llista, lloc número 26, i ara el 25, en companyia d'Ozuna.
1: Número 25.
0: Una aventura.

0: Aún así, te sigo amando. La proposta d'Ozuna, una aventura, com dèiem, sonant des del lloc número 25 aquesta setmana, 19 setmanes que ens acompanya. Vinga, cap al 24. I ho farem en companyia de John Submit amb una gran peça que tots vosaltres ben coneixeu.
1: Número 24.
0: És el seu All the Time.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Vinga, som-hi! Deixem enrere John Smith, The Chainsmokers, i ens anem amb Isaac i Nicky Jam, que continuen enamoradíssims amb el seu treball que sona així de bé, Con Amor.
2: Número 23.

0: Let's go, anem-hi! Som-hi cap allà i la música que continua sonant, perquè Shakira i Burnamoy amb el seu Die Die van arribar a ser número 1 i ara porten ja un grapat de setmanes donant voltes per la llista aquesta setmana, com dèiem, des del 22 del Top 30 i porten 17 setmanes, Déu-n'hi-do.
1: Número 21.
0: Vinga, canviem una altra vegada i aquesta al tanto perquè pot cremar moltíssim. Jason Derulo, el seu Mi Chico.

0: Blanco.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 20.

0: Un any més, la proposta de My Towers ocupant el lloc número 20. La seva proposta, que de mica en mica sembla ser que vol pujar i continuar remuntant posicions aquí a la sintonia de la ràdio a Vilafant FM, on la música sona per tu.
1: Número 19.
0: Vinga, Maluma, Ryan Castro, Palacio.

0: 15 setmanes fent-nos acostat a aquesta proposta en què sona Palaseca. La setmana passada, en el 19, ocupa la mateixa posició Maluma i Ryan Castro. Pugem fins al 18 a escoltar un bizarrap que sona de mans de My Towers, però que no acaba de quallar.
1: Número 18.

0: Aquest és el Bizarrap de Mike Towers, com dèiem. No acaba de quallar, ens ocupa aquesta proposta directament des del lloc número 18. Canvi el destil, vinga, som-hi, més música de la bona aquí a la sintonia de la ràdio a Vilafant FM.
1: Número 17.

0: La proposta de Tu Amo el seu My Mind sonant al 100% i portant-se quasi a la meitat de la llista. Concretament, ens deixen al lloc número 16.
1: Número 16.
0: Aquesta, el Xiringo, ha pujat moltíssim aquesta setmana. Es col·loca en 4 setmanes al lloc número 16. No està gens malament. És la proposta de Henry Méndez i Estiu 22.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 15.
2: Bé, ja hi som a la meitat del programa, ja hi som a la meitat de la llista. Ho anem clavant, això, eh? I ens toca escoltar Quevedo i Elvis Crespo, el seu La Graciosa, un altre track que ens ha acompanyat tot aquest estiu.

0: La Graciosa, que ve d'Elvis Crespo, la cançó que va ser número de la llista i que encara lluita i es manté en molt bona posició, justament a la meitat de la llista, justament al lloc número 15.
1: Número 14.
0: Creuem ja aquesta barrera i ens arriba María Becerra, que ganes de comerte.

0: Dale, dale, Lucho Recai, Lola Índigo, amb el seu El Bachatón. La proposta que aquesta setmana ens encapçala dintre el lloc número 13 i ens deixa en el 12.
1: Número 12.
0: I ho fa amb Reels i el seu Quien TV, nou track.

0: Quarta setmana a la llista, repetint la posició número 12, Reels, amb aquest el seu Quien te ve. Ha sonat i ens deixa en el lloc número 11 de la llista.
1: Número 11.
0: Manuel Turizo, Arena Rose, La Semana.

0: El drac, la música, Manuel Turizo, Lena Rose, la setmana. S'està posant molt de moda aquesta proposta, eh? Sembla ser que no, però de mica en mica va pujant posicions i es col·loca al lloc número 11, vinguent des del 14, i és una peça musical que segurament veurem. No el número 1, potser, però el 2 o el 3, ben segur. I parlant de números, el número 10 sona ara mateix a la sintonia de la ràdio.
1: Número 10,
0: el Melody.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Una sorpresa que ens ha entrat a la llista. Maladé, la peça musical que sona, com dèiem, aquesta setmana, col·locant-se directament en el lloc número 10.
1: Número 9.
0: J Balvin, Ryan Castro, una, solo una, a la vez.

0: Una a la vez, la peça de G. Balvin, Ryan Castro, com dèiem, sonant des del 8, i ens acostem en el 7 perquè tenim ganes d'escoltar més bona música.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
0: Vinga, som-hi! Ens arriba la música de Sutherland. Tutu.

0: Pujant moltes posicions i col·locant-se bastant bé, Siderran amb el seu tu-tu-tu-tu-tu, que en 4 setmanetes s'ha col·locat del 7, posició número 9. Ens anem fins al 8 de la llista, perquè ara mateix sona una altra diferenta.
1: Número 8.
0: És Hagel amb el seu treball musical Moving to the Sun.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: I com no, refresca't amb la millor música que et proposem des d'aquí, des del Top 30. Ens anem fins al 6.
2: Número 6.
1: Omar Kurz, el seu Coco, que va ser número 1 fa dues setmanetes. Ara mateix es col·loca en aquesta posició amb 11 setmanes d'estar entre nosaltres.

0: Que bé que sona aquest mar, eh? De fons, Omar Kurz, el seu Coco, com dèiem, baixant des de la posició número 1 fins a la posició número 6 i col·locant-se en aquesta posició de moment. Cap al 5!
1: Número 5!
0: El ritme i la música és de Madonna i Sabrina Carpenter. Una canya total, Bring Your Love, desena setmana a la llista.

0: talk about. Tranquil·lament podia arribar a ser número de la llista Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. De moment s'han de conformar amb el lloc número 5, perquè en el 4 arriba un altre duet femení.
1: Número 4.
0: Anna Mena, Lola Indigo, un altre que també déu-n'hi-do com puja, Petit Oa.

0: 6 setmanes a la llista, 6 setmanes fins a costat. I sonant ja des del 4, Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa. Vinga, som-hi, de mica ens acostem al nostre número 1 i ho farem en Gordo des del 3.
1: Número 3.
0: El seu Loco.

0: Ah, sí, és com sona el Gordo Loco Loco, col·locant-se en el 3 aquesta setmana. I hi ha com aquell que diu, encapçalant el lloc número 2.
1: Número 2.
0: Jay Wheeler, de Lejitos. I amb això quasi desvetllem qui és el nostre número 1.

0: De lejitos. Així és com sona aquest track després de 10 setmanes a la llista i rondant el lloc número 2. És el moment de conèixer qui és el nostre número 1 aquí, a Vilafant FM.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Torna a repetir, segona setmana consecutiva, El Golpito de Quevedo i Nueva Línia.

0: Hey, Mr. DJ, what's that?
1: It's number one.
2: Ah, efectivament, aquest és el nostre número 1 de la setmana. Quevedo, nueva línia, el golpito. Segona setmana com a capdavanter del top 30, segona setmana al número 1. Tens un moment de repassar les 10 primeres posicions? Som-hi, doncs. Des del 10, una que està molt de moda, Maladí, porta 7 setmanes a la llista. Proposta que estava en el 7 i cau fins al 10. En el lloc número 9, Cider en el seu tu-tu-tu-tu. Porta 7 setmanes a la llista i baixant des del 4. En el 8, Jeep Baldwin, Ryan Castro, una a la vez. La setmana passada, en el 12, ara remunten fins al lloc número 8. Hagel, Moving to the Sun. Aquest també puja una miqueta, no gaire, però suficient per acostar-se una mica més al número 1. En el 6, Omar Kurz, el seu Brink, el seu Coco, que porta 11 setmanes a la llista i ens ocupa el lloc número 6, el mateix que fa 7 dies. En el 5, Madonna, Sabrina Carpenter, la reina del pop, amb el Bring Your Love. Un mes en l'aire, en el 4, Ana Mena, Lola Índigo, Petitoa. Aquestes remunten des del 10. En el 3, es manté en posició Gordo amb el seu Loco Loco. Lo mateix que Jay Wheeler, que ocupa el lloc número 2 amb el seu De Lejitos. I el nostre número 1, sense cap mena de dubte, que pedo, nueva línia, el Golpito.
3: If she likes it this way,
2: es nota que estem al mes d'agost, la cosa està una miqueta més tranquil·leta i molta gent de vacances, per lo que es veu, eh? Parlem ara de la novetat, a la llista de les novetats, al top 30.
4: Novetat a la llista.
2: L'única novetat sona en el 28.
5: Número 28.
2: Jess Joel Corey amb el seu Whisper.

0: Comença bé, comença des del 28, Joel Corri. I si n'hi ha un que comença, vol dir que n'hi ha un altre que marxa fora de la llista i que ens deixa aquesta setmana.
1: Surten de la llista.
0: És Caigo, el seu Heaven in Your Mind, que ens abandona després de 8 setmanes.

Benny Blanco, la veu de la Becky G, Te Olvido. I per acabar, la darrera novetat sona molt forta de Be Nice. Just a Dream.

I amb aquesta marxem. Serà d'aquí 7 dies que hi tornarem amb més canya, més música i les novetats de la setmana, com no. Una forta encaixada d'en Lluís Guerrero, que està aquí amb vosaltres dues horetes repassant la llista del Top 30. Fins la propera. Apa, siau, family!

get on down to the funky disco sound.

0: per Josep Maria Jurado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, els protagonistes a la història del High Energy seran els Take That, i després la resta del programa escoltarem les cançons disco més prohibides de la història. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Considerada una de les boy bands més exitoses de la història, Take That no tan sols va dominar les llistes èxits dels 90, sinó que va protagonitzar una de les tornades més triomfals de la

format a Manchester el 1990 pel mànager Nigel Martin Smith. L'alineació original incloia Gary Barlow, el compositor principal, Howard Donalds, Jason Orange, Mark Owens i Robbie Williams.

El primer single que hem escoltat, I Only Takes a Minute, els va catapultar la fama, convertint-los en idols adolescents globals.

1995, Robbie Williams va abandonar la banda a mitjan de tensions internes i problemes personals. El grup va continuar com a quartet per acabar la seva gira, però varen anunciar la seva separació oficial el dia 13 de febrer de 1996. La notícia fou tan impactant que el govern britànic va tenir que habilitar línies telefòniques d'ajuda per fans desconsolades.

seu major èxit internacional va ser el Back for Good que estem escoltant. Va arribar al top 10 dels Estats Units. I acabarem la història del High Energy amb How Deep Is Your Love, el single de despedida dels Sick Dad, fent un cover d'una cançó original dels

Arctic Dad és freqüentment anomenada la banda britànica més exitosa des dels Beatles. En termes de venda i longevitat a les llistes del Regne Unit, han aconseguit 12 números 1 a les llistes de singles d'UK i han venut més de 45 milions de discs en tot el món.

Benvinguts a Hot Dance 80. Avui, la cançó disco més prohibida de la història. Governs, inclús la Unió Soviètica, varen intentar silenciar aquestes cançons. Del darrere de cada ritme hi ha tot un gran èxit que els polítics van deixar sense paraules.

La Marina dels Estats Units va cometre un dels errors més ridículs de la història militar el 1979. Algú al Pentàgon va escoltar la cançó In the Navy i va pensar: això és perfecte per reclutar joves. Li van deixar als Village People un buque de guerra reial, avions de combat i cents de mariners uniformats per enregistrar el videoclip. El que els admirants no entenen o no varen voler veure és que els Village People no estaven promocionant el servei militar. Estaven celebrant la cultura gay en una època on ser homosexuals a les forces armades era una expulsió immediata.

Putin Boni en fou tan gran als 70 que fins a la Unió Soviètica els va convidar a tocar a la plaça Roja de Moscou. Quelcom totalment impensable en plena Guerra Freda. Però els soviètics varen posar una sola condició, que no toquessin Rasputin. El problema era obvi. La lletra cridava l'atenció d'amor més gran i Rússia suggeria un romanç amb la tsarina, amb el govern soviètic. Això era una humiliació històrica inacceptable.

la gent va demanar que cantessin Rasputin i els Bonient els varen ficar i varen cantar aquesta cançó a la mateixa plaça Roja de Moscou. La propera, tot el món va ballar aquesta cançó pensant que era una festa. Ningú es va detenir a escoltar la lletra. Allà estava l'engany més brillant de l'era disco.

La compositora Ali Willis la va escriure després de veure Looking for Mr. Goodbar, la pel·lícula on Diane Keaton interpretava a una dona que intentava tapar el seu dolor amb alcohol i nits de discoteca, fins que va acabar assassinada. Will va quedar fascinada amb aquesta idea. Gent que la seva vida es desmorona per un dia, però de nit es perd a la pista buscant un escapament que mai arriba. Ella va declarar que li sorprenia que la gent digués que la cançó els feia feliços, perquè la varen escriure per expressar el costat fosc de la vida disco.

1978, un home obertament gay i amb veu de falset fa l'impensable: ficar-se a les llistes d'èxits de l'Amèrica més conservadora. Sylvester no pagava res i això atemoritzava mig món. La seva discogràfica, Fantasy Records, li va demanar que suavitzés la seva imatge. Volien que es convertís en un altre Teddy Pendergrass, el galant del soul. La resposta de Sylvester fou presentar-se a les oficines del segell amb una negligé i una perruca rossa corrent pels passadissos fins que es varen rendir. La cançó va arribar al número 1 de la Billboard Dance i es va colar a les ràdios de l'Amèrica blanca heterosexual.

ella és Amand Dalir, musa de Salvador Dalí, model de portada de Roxy Music i propietària de la veu més greu i sensual de la música disc europea. Però res d'això fou el que realment la va fer vendre disco, que va fer vendre milions, fou el rumor de que Amand Dalir en realitat era un home. A l'Europa conservadora de finals dels 70 això era un escàndol absolut i la seva discogràfica ho sabia. Jugaren amb el dubte deliberadament. Mai ho varen confirmar, mai ho varen desmentir i Amand Dalir tampoc va dir res.

revista Time la va anomenar una marató sexual de 17 minuts. I és que aquesta cançó dura això, 17 minuts. La premsa escandalitzada es va prendre el treball d'explicar als gemecs. 22 orgasmes simulats amb la versió completa. La BBC la va prohibir d'immediat. Les ràdios del cinturó bíblic d'Estats Units es varen negar a passar-la. En diferents països ni tan sols va arribar a les botigues. Però a les discoteques era la cançó obligatòria que tots volien escoltar. Un més irònic, de Donna Summer, que venia del gospel, va passar de cantar a l'església a convertir-se en la diosa del plaer de la música disco. I els propers protagonistes, sabeu qui són?

Si creus que aquestes prohibicions eren fortes, espera a veure el que va fer la BBC amb aquesta cançó. Número 7. Relax, Frankie Goes to Hollywood.

gener de 1984. Un DJ de la BBC va escoltar la lletra a l'aire, tal com estem fent nosaltres, i es va horroritzar. Va entendre perfectament de què parlava la cançó. Va trencar el disc en plena transmissió i va exigir que mai més tornés a sonar a la cadena pública anglesa. La lletra parlava explícitament de plaer i de clímax sexual. El videoclip original transcorria en un bar de fetichisme romà. La societat conservadora britànica va entrar en pànic. I seguim amb més cançons censurades.

milions de persones a tot el món cantaren "Voulez-vous coucher avec moi ce soir", pensant que era una frase elegant o una salutació de moda, fins que estaven descobrint que estaven invitant algú al llit. Patti LaBelle va explicar que inclús monges li preguntaven què significava la frase. Quan la veritat va sortir a la llum, diverses ràdios varen intentar censurar-la, però ja era massa tard. L'estribillo s'havia incrustat al cervell de mig planeta. Una cançó sobre treballadores nocturnes de Nova Orleans que va terminar sonant en festes infantils. Fou la major aliada del seu èxit.

El més boig d'aquesta cançó és com va néixer. Frederick Knight la va composar originalment per Stacey Leitis, una nena d'11 anys.

Anita Ward va canviar de companyia discogràfica i li van donar aquesta cançó. A Anita Ward ni tan sols li agradava, però quan la va gravar va deixar de ser una trucada telefònica per convertir-se en una invitació sexual. Billboard la va incloure entre les 60 cançons més sexuals de la història. Anita sempre ho va negar, deia que era una simple cançó d'amor, totalment innocent, però la lletra no deixava molt a la imaginació.

dona estava farta de música disco, volia rock, així que va ficar a l'estudi a Jeff Song Baxter, guitarrista dels Doobie Brothers. I van gravar això, un tema que barrejava música disco amb guitarra.

abans se la va portar el jefe de Casablanca Records, Neil Bogart. La resposta fou brutal. Això és massa rock per vos. Dóna-se-la a Cher. Es va negar rotundament i al final la va gravar la Donna Summer.

aquesta cançó fou tan directa que la BBC ni tan sols la va treure a l'aire. Immediatament la van fer fora. Music in the Bush.

Aquí no va haver-hi sutileses ni Francesc Cavaliers. La BBC la va vetar directament per obscenitat. Decenes de ràdios d'Estats Units es varen negar a passar-la. I a les discoteques llatines la ballaven innocentment pensant que era una cançó sobre la naturalesa. Push, push, in the bush no tenia res a veure amb arbres ni jardineria. Era una referència anatòmica massa explícita per l'any 1978. Per culpa de la censura, ni tan sols va arribar al número 58 del Billboard, però les llistes de les pistes fou un himne absolut.

La lletra deia passar-ho bé amb els nois que trobeu aquí. L'organització ho va considerar demandar-los, però es va fer enrere quan va descobrir que la cançó estava generant més publicitat que qualsevol campanya publicitària. La ironia obertament gay de la música disco es va convertir en l'himne familiar més ballat del món.

Mentre als Estats Units utilitzaven metàfores, a França no existien els filtres. Marc Ron va gravar 16 minuts de baixos profuns, cordes orquestrals i veus femenines simulant sexe sense dissimul quelcom.

les botigues, o més boig és com va arribar als Estats Units. Cap segell francès va voler editar-lo. Si Ron va crear el seu propi segell i va premsar 5

I parlant de la música disco i les cançons censurades, no podia mancar una de Serge Gainsbourg i Jane Birkin. Sabeu de què estem parlant, eh, que sí?

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.